0: 1.500 inmigrantes. Esto es una buena medida, sobre todo después de que la ministra de Sanidad hubiera reprochado a Ceuta que les tenía que atender porque les tenía en la calle. Realmente es una situación un poco esperpéntica la que se está viviendo en Ceuta, y también de reparto de competencias o de culpas en algunos casos que no tenía ningún sentido. Creo que el anuncio de Elma Saiz ayer es bastante positivo en ese sentido, y una de las cosas que creo que además nos puede aclarar precisamente en el programa durante la entrevista es, muy bien por esos 1.500, pero ¿qué va a pasar con todos los demás? Porque recordemos que el gobierno ha reconocido que hay unos 8.000 en Ceuta, incluso el ayuntamiento y las entidades sociales dicen que son unos poquitos más.
1: Esa es la duda, una de las dudas que plantearemos. Bueno, Pablo, luego nos vemos por aquí. Hasta luego.
0: Venga, hasta ahora.
1: 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias.
2: Cadé. Ser Tarragona, Radio Reus. Elegir el vestido perfecto para una cena especial es difícil. En los últimos días de rebajas, elegir el nuevo sofá para tu salón te costará mucho menos. Aprovecha los últimos días de rebajas de Muebles La Fábrica y encuentra tu propio estilo con hasta un 50% de descuento. Muebles La Fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos.
3: Abierto de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche. Las Gavarras, Tarragona.
4: Faraones, imperios caídos, héroes anónimos y revoluciones que cambiaron el mundo. La historia está viva y aguarda a ser descubierta. Desempolva el mito, desafía lo establecido y acompáñanos a desenterrar los pasajes más fascinantes de la memoria humana.
5: Ser Historia, con Nacho Ares. La madrugada del sábado al domingo en la cadena SER y cuando quieras en la aplicación de la SER.
6: Hoy por hoy, Cataluña.
7: Bon dia. La Generalitat està preparant una nova eina d'intel·ligència artificial per identificar la quantitat de pisos buits que hi ha a cada municipi, una cosa que ara mateix, encara que costi de creure, es desconeix. La tecnologia utilitza dades com el padró i els consums d'aigua i electricitat per determinar l'estat d'un habitatge. Ara ampliem aquesta informació. Abans, prom. A les carreteres catalanes i al transport públic no consten incidències destacades, i pel que fa al temps... Què ens espera avui, Jordi Carbó?
8: Bon dia. Temps assolellat la major part d'hores i sensació de més calor que ahir, bàsicament perquè hi haurà molta humitat i això farà augmentar molt la sensació d'aixafogor i no només al litoral. Ara tenim 27 graus a Barcelona, també a Tarragona, 24 a Girona, 23 a Lleida. Les màximes es mouran entre els 30 i 35 graus a la major part de Catalunya, però insistim que amb molta aixafogor, passant dels 35 a l'interior, a prop dels 40 al Pla de Lleida, la Conca de Tremp i la Vall de l'Ebre. Ara al matí fins al migdia, estones de núvols abundants a la costa i per litoral, com a molt deixaran alguna gota. Al migdia algun xàfec al litoral, però molt localitzat. A la tarda, en el conjunt de Catalunya, farà més sol.
7: Govern i ajuntaments catalans preparen un algoritme que teòricament ha d'ajudar a identificar els pisos buits que hi ha a Catalunya. En un moment de màxima necessitat d'habitatge assequible, qualsevol iniciativa que pugui ajudar a posar pisos al mercat perquè la gent hi pugui entreviure és benvinguda. I en aquest sentit, la intel·ligència artificial pot ajudar-nos molt, Pol Valero.
9: El model tecnològic fa servir dades de consums d'aigua i electricitat, el padró i també la informació presencial d'alguns consistoris per saber si un habitatge es troba desocupat. Fins ara eren imprescindibles les visites d'un funcionari. Segons ha avançat el director general d'habitatge del govern a 3CAT, aquesta eina ha de servir per detectar aquests pisos més ràpidament, fer-los tornar al mercat i contribuir a augmentar l'oferta. L'algoritme l'està desenvolupant el Centre Internacional de Mètodes Numèrics de l'Enginyeria de Lleida des de fa 2 mesos.
7: El govern confia que aquesta eina doni més bons resultats que una penalització extrema, com podria ser arribar a l'expropiació de pisos buits. La Generalitat no és partidària de posar sancions per mantenir els pisos desocupats i aposta, en canvi, per contactar amb els propietaris per afavorir que els habitatges tornin a estar disponibles per a nous inquilins. Vicenç Llorca, bon dia.
10: Bon dia, Susana.
7: Novetats també sobre la normativa que regula les herències.
10: Els comuns s'obren a modificar la llei sobre la compra especulativa perquè es garanteixi el dret a l'herència, un dels principals retrets que el Consell de Garanties Estatutàries va fer a la norma que pretén aprovar el govern. Tot i al revés d'aquest organisme, els partits impulsors no es pensen fer enrere.
7: Amplia Xavier Avelló.
11: Les converses per reformular la llei sobre la compra especulativa d'habitatge no es reprendran fins al setembre, de manera que la seva aprovació definitiva encara s'ajornarà una mica més. Els comuns, els principals impulsors, la volen tirar endavant sí o sí, malgrat que el Consell de Garanties s'hi oposés de manera contundent, advertint que vulnerava el dret a l'herència i a la propietat privada. Per això, s'obren a introduir canvis i millores a la norma, tal com ha assegurat el seu portaveu, David Cita, TV3.
12: Seguirem donant la batalla per garantir que regula l'especulació, diferenciar entre petits propietaris i grans tenidors, que de fet això ja formava part del nostre acord. Crec que també, per exemple, amb el tema de garantir el dret de l'herència, doncs, evidentment, també es poden fer millores a la llei.
11: Es reobrirà, per tant, una negociació entre els partits d'esquerres que fins ara ha costat de lligar, ja que hi ha hagut discrepàncies entre les diverses formacions sobre la manera i l'abast que ha de tenir aquesta prohibició.
7: En l'àmbit sanitari, les dones tenen la meitat de probabilitats que els homes de sobreviure a una mort sobtada cardíaca. És la principal conclusió d'un estudi liderat pel Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que ha analitzat més de 600 casos de morts sobtades entre 2014 i 2017.
10: Les dones arriben a les aturades amb característiques diferents a les dels homes i per això necessiten més reanimacions per sobreviure. Youssef Azeli és l'investigador.
13: Les dones són més sedentàries, presenten més hipertensió arterial i més obesitat que els homes. Un de cada quatre dones que presenta una mort sobtada presenta antecedents d'enfermetat psiquiàtrica i antecedents d'abús d'alcohol.
10: Les dones, però, tenen menys morts sobtades que els homes, representen un 30% del total de persones que les pateixen.
7: L'Ateneu Popular de Cerdanya ha denunciat que ha rebut dues multes que sumen 2.000 euros com a represàlia per haver expulsat del seu local un mosso d'esquadra que estava fora de servei. Ens ho explica el Martí Oliver.
14: Segons militants de l'Ateneu, el maig passat l'home va entrar fora de servei acompanyat de la seva xicota en un concert i alguns membres el van reconèixer com a policia. L'organització el va convidar a marxar perquè asseguraven que la seva presència provocava malestar entre alguns dels assistents, com finalment la gent va fer. Segons fonts policials, l'home després va denunciar a la policia que s'havia sentit discriminat i al cap d'una estona una patrulla va dirigir-se al local on van detectar dues infraccions. Dies més tard, els militants van rebre una multa per permetre fumar a l'interior del local i una altra per vendre alcohol sense llicència. L'entitat les nega i ha anunciat que la recorrerà.
7: A Lleida, la Paeria estén a quatre barris de la ciutat el dispositiu policial especial per contenir el conflicte obert que hi ha entre joves pakistanesos i magribins i que s'ha posat més cru els últims dies.
10: La darrera batussa, el cap de setmana, s'ha saldat amb 5 detinguts, 4 dels quals menors.
7: Maricel Benavarre.
15: Amb aquest reforç policial, Mossos i Guàrdia Urbana faran patrullatge constant tant a la zona on s'han produït els conflictes, el Parc de les Vies, com als barris veïns, Balàfia, Pardinyes i El Clot. La majoria dels implicats són menors amb antecedents i l'alcalde Félix Larrosa exigeix contundència a la Fiscalia de Menors.
16: Dos menors que passen a disposició judicial, que queden en llibertat i que l'endemà estan implicats una altra vegada en diferents afers, no és acceptable.
15: També a Tàrrega es reforçarà els caps de setmana els controls policials de la zona de lleure nocturn de l'Avinguda Catalunya, on s'hi han produït també baralles i aldarulls l'últim diumenge de matinada amb un ferit i un detingut.
4: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
7: Avui al Festival Occident de la Cerdanya, el Maclari.
10: Que presenta Estrafalari, un show dinàmic pensat per totes les edats, que és ideal per gaudir d'una experiència diferent dins d'aquest festival.
7: Doncs avui amb aquest ritme brasiler, ritme de samba, saludem la Laura Estrada. Ara a les 8 comença l'Aquí Catalunya i volem saber, doncs, el menú del dia, Laura.
17: Molt bon dia.
7: Doncs t'has animat, amb aquesta...
17: M'he animat, sí, m'agrada. Durant aquestes, ja sabeu que portem dues setmanes de vaga indefinida a l'aeroport del Prat, doncs parlarem amb la CGT, amb l'Esther García, que és portaveu, per saber també, doncs, com estan en aquest seguiment. Nosaltres, com que no anem a l'aeroport, i Susana, no ens ha tocat, no ho hem vist des de primera mà, no hem viatjat, per tant, no ho sabem. 4 de cada 10 de nosaltres també ha oblidat bona part de l'idioma estranger que va aprendre a l'escola. No sé si ho sabíeu, això ha sortit publicat en un informe.
7: Això sí que ho sabem.
17: En parlarem amb el neuròleg de l'Hospital del Mar, el cap de neurologia, en Pablo Villoslada. Parlarem precisament d'això, de la importància que tenen les llengües i de com també el nostre cervell es transforma i ens pot ajudar a aprendre idiomes. A les 9, Racó de pensar, amb en Guillem Clua, dramaturg, que parlarà de les amistats. Diu, no, ell es planteja de dir fins a quin punt hem perdut el costum de viure la vida amb els nostres amics i ara ens hem dedicat només a quedar amb ells per explicar-los aquella vida que no hem compartit, no? De passar a explicar experiències.
7: I et diré que a partir de determinada edat passes a parlar de desgràcies, de metges Mira. I de proves mèdiques.
17: I també parlarem de... Es veu que a Portugal es plantegen retirar el carnet a tots els majors de 75 anys. Nosaltres se'ns va acudir dir, escolta, com ho hauria això la iaia Angeleta, que en té 94 i encara condueix? Així que la trucarem per saber-ho. I acabarem parlant d'intel·ligència artificial i tecnologia amb l'Arnau Font, amb un joc immersiu que pots fer a través de la pantalla amb el Netflix i amb el teu mòbil.
7: Molt bé, Laura, molt interessant tot. Com sempre, veieu que és un programa omnívor, eh?
17: De tot, ja de tot.
7: Una cosa, una dieta molt variada. Moltíssimes gràcies. A partir de les 8 podeu escoltar la Laura i el seu equip a les freqüències de SER Catalunya, aquí a la SER. Continuem amb l'Oi por Oi.
1: Són les 8 de la mañana, a les 7 en Canàries.

0: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
1: 5 de agosto de 1966.
0: Y el número de la suerte, el
1: 1.
0: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
2: Hoy por hoy, Pedro Blanco.
3: 8:16, 7:16 en Canarias esta mañana, a partir de las 9:30. Nos queremos detener en lo que está pasando en Andalucía con el narcotráfico. El presidente de la Junta escribía ayer en redes sociales que el narcotráfico no puede campar a sus anchas en Andalucía y exigía al gobierno más medios, reforzar los instrumentos para combatir crímenes como el de Huelva. Ese triple crimen, que ya les contábamos ayer, que la Guardia Civil sigue investigando, intentando identificar y detener a los autores. Huelva, Sara Castro, buenos días.
4: Buenos días. Sí, la investigación relaciona el suceso con otro tiroteo ocurrido en Huelva capital hace 2 años. El presunto autor de aquel crimen sería familiar de las víctimas del tiroteo de Isla Cristina. Las víctimas mortales son una mujer de 39 años, embarazada de 8 meses, su madre de 62 y un menor de 16 años que no tenía parentesco con las mujeres. La motocicleta utilizada por los presuntos autores fue localizada calcinada a las afueras de la localidad. Ahora la Policía Nacional ha reforzado el dispositivo de seguridad en toda Huelva capital. María José Rico, su delegada del Gobierno.
5: El dispositivo está en marcha, va a estar totalmente activado, con toda la frontera limítrofe y el perímetro de la localidad y más allá.
4: Continúa el dispositivo para localizar a los presuntos autores.
3: En la agenda del martes, un rebrote de uno de los casos judiciales más mediáticos de los últimos tiempos, el conocido como caso Leire. Será agosto, pero hoy en la Audiencia Nacional tienen un poquito de trabajo. Ha citado al que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez y presidente de Correos, a Juan Manuel Serrano. Isa Vega, muy buenos días.
6: Buenos días, sí, pleno agosto y una diligencia clave que practicar. Serrano está llamado ante el juez de la Audiencia Nacional para verificar cómo hizo la UCO el volcado de su móvil, ya que su defensa no estaba presente cuando clonaron el teléfono. De hecho, el abogado del que fue presidente de Correos y antes jefe de gabinete de Sánchez pide que se anule directamente la incautación de ese móvil porque se produjo en mayo cuando él aún no estaba formalmente imputado y hoy el juez tendrá que pronunciarse. Serrano está desde julio y así investigado en las dos ramas del caso Leire. Por un lado, como la persona que colocó a Leire 10 en Correos, donde se habrían amañado al menos 2 contratos públicos, y por otro lado, como partícipe de las supuestas maniobras para desactivar causas judiciales que perjudicaban al PSOE. Se le sitúa en la reunión clave en Ferraz, donde la UCO fecha el inicio de esas intrigas, y las conversaciones con Leire 10 revelan que ella le tenía al tanto de algunos extremos, como su interés en ayudar, decía ella, al presidente del gobierno, o su intención de usar para ello audios antiguos del comisario Villarejo. La cita es hoy, como decías, en los juzgados centrales a las 10 de la mañana.
3: Y el látigo que persigue la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no consigue desprenderse de él, si quiere hablar de incendios, aparece el látigo, que prefiere hablar de Ceuta, ahí está el látigo, que intenta enredar con el eclipse, el látigo. Ayer iba de incendios y ese ático de superlujo que es sede de presidencia, despacho de consejería, lugar para reuniones y residencia oficial, volvió a aparecer. Dice la presidenta de la Comunidad de Madrid que si no ha necesitado residencia oficial en 7 años, ¿cómo la va a necesitar en 7 meses antes de las elecciones? Este es el argumento que aportó ayer. Bueno, a partir de las 8:30, el abierto. Vamos a conversar con la ministra Elma Sainz, que sigue en Ceuta, y le vamos a preguntar por cómo avanzan ya esas labores para instalar esos 4 campamentos en los que habrá 1.500 personas acogidas. 8:20, 7:20 en Canarias.
2: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
7: Ser leal a sí mismo es el único modo de ser leal a los demás. Vicente Alexandre.
2: Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
8: La pintura t'apassiona? Fisca la teva firma marqui la diferència. A Comaslac et presentem la línia de pintures i material per belles arts líder del mercat, la de la marca Talents. Pintura a l'oli Van Gogh, pintures acríliques Amsterdam, aquarel·les, tímpares, cavallets, espàtules i tot el que et calgui. També material per a la restauració de mobles. Comaslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus i el carrer Víctor Català 58 del polígon Agroreus. Botiga online a la web comaslac.com. Pinta amb Talents. La marca número 1.
9: Amb Comaslac, si es pot somiar, ho pots pintar.
10: Hoy por hoy, Catalunya. Bon dia, és dimarts 18 d'agost i en plena crisi política per l'arribada incontrolada a Ceuta de milers de persones en situació irregular i els efectes d'aquest desembarcament, Junts tornarà a reclamar que el govern català pugui assumir totes les competències en matèria d'immigració. Pel partit de Puigdemont és una prioritat, ja que preveu que la situació acabarà repercutint a Catalunya. Ara en parlem, abans la informació més pràctica d'aquesta hora. Primera parada, el trànsit.
11: La Generalitat de Catalunya t'ofereix el trànsit.
10: Com estan les carreteres, Vicenç Llorca? Bon dia.
12: Ara sí, bon dia, Susana. La 2, el tram entre la Ribera d'Ondara i Montmàneu, hi ha un avís per boira al llarg d'uns 5 quilòmetres en els dos sentits de la marxa. A la P7, a l'altura de l'Ametlla de Mar, en sentit sud, hi ha un vehicle avariat al voral que pot generar lentitud puntual en aquest tram. A les entrades de Barcelona, normalitat dins d'aquest període de vacances.
13: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
14: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
13: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
15: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: El transport públic, una incidència a l'estació de Cunit, provoca retards de 20 minuts de mitjana als trens de les línies R2 Sud, R13, 14, 15 i 16. I pel que fa al temps... Avui què ens espera, Jordi Carbó?
16: Sol la major part d'avui dimarts amb marcada sensació de calor, sobretot perquè avui farà molta xafogor. Al matí, fins al migdia, estones de núvols abundants a les comarques de Girona i Barcelona, amb alguna gotellada, al migdia algun xàfec molt localitzat a les muntanyes del prelitoral. La tarda, però, ja serà força assolellada en el conjunt de Catalunya. Ara tenim 27 graus a Barcelona, també a Tarragona, 24 a Girona, 23 a Lleida. Les màximes de 30 a 35 graus a la major part de poblacions, superant els 35 a l'interior, a prop dels 40 a les comarques situades més a ponent, insistint que marca de sensació de xafogor. Demà serà el dia més càlid de tota la setmana.
10: Junts tornarà a reclamar que Catalunya pugui assumir totes les competències en immigració arran de la crisi de Ceuta. Els juntaires vaticinen que Catalunya patirà conseqüències d'aquella entrada massiva de migrants i pretén posar-ho sobre la taula tan bon punt es reprengui el curs polític al Congrés. Xavier Balló.
17: Junts assegura que tan bon punt el Congrés dels Diputats reobri després de les vacances, el partit tornarà a posar la qüestió com una prioritat, perquè al seu parer la crisi viscuda a Ceuta pot tenir repercussions negatives a Catalunya i que la solució passa, diu el secretari general Jordi Turull, perquè sigui la Generalitat qui pugui tenir la capacitat de decisió i els recursos per gestionar-ho.
18: El que passa a Ceuta no es queda a Ceuta. I normalment quan allà s'estornuda, Catalunya s'encostipa. I és així. I per tant nosaltres més que mai ara posem en valor la necessitat de tenir les competències pròpies.
17: La llei per delegar les competències en immigració, acordada pel PSOE i per Junts, ja va fracassar al Congrés fa gairebé un any perquè Podemos hi va veure un tarannà racista i la va acabar tombant conjuntament amb PP i Vox. De moment el partit no ha abordat noves converses perquè aquesta vegada sí pugui tirar endavant.
10: I Barcelona ha recordat les víctimes dels atemptats del 17 d'agost en el 9è aniversari de la tragèdia. Polítics, cossos d'emergència i familiars dels morts van celebrar un emotiu minut de silenci a la plaça Sant Jaume de Barcelona, 9 anys després dels atacs jihadistes de Barcelona i Cambrils. Encara hi ha víctimes, persones que van resultar ferides o familiars de morts que no han cobrat la indemnització que els pertoca.
12: L'Associació de Víctimes del Terrorisme de Catalunya, que ahir al vespre va celebrar el seu propi acte d'homenatge, ha demanat a les persones que encara estiguin pendents de rebre la indemnització que marca la llei que s'hi adrecin per resoldre-ho. José Vargas n'és el president.
19: Si ells creen que són víctimes i que no han cobrat la indemnització, que se pongan en contacto conmigo, que al dia siguiente cobrarán la indemnització.
12: A Barcelona, l'acte d'homenatge oficial es va celebrar al matí a la plaça Sant Jaume perquè la Rambla està en obres.
10: La ciutat de Ripoll, d'on eren els terroristes islamistes, també ha recordat les víctimes dels atemptats amb una ofrena floral i avui es farà un altre homenatge a Cambrils.
12: Serà a les 10 del matí a la plaça de la Pau davant del memorial erigit en record dels atemptats del 2017.
10: En clau política i encara sobre aquells atemptats, Junts torna a reclamar la desclassificació de tota la documentació sobre els atacs perquè se sàpiga tota la veritat. Pilar Calvo és diputada al Congrés.
20: Cáceres.
21: Continuarem lluitant pel dret a la veritat de les víctimes, però també el dret a la veritat que tenen els ciutadans i ciutadanes, perquè necessitem que davant de situacions així prevalgui el dret a la veritat davant de la documentació classificada.
10: Són les 8 i 26 minuts del matí. I a l'aeroport de Barcelona avui fa dues setmanes que el personal de terra de la companyia Ground Force fa vaga.
12: Són els treballadors que s'encarreguen de controlar l'embarcament i la facturació de l'equipatge. Segons el sindicat convocant, la CGT, fins ara l'aturada ha provocat la cancel·lació de 250 vols i que 6.000 maletes no hagin viatjat amb l'avió que tocava.
10: Informa Pol Valero.
22: Els treballadors denuncien que durant aquestes dues setmanes l'empresa s'ha tancat en banda i no s'ha volgut reunir amb ells. La companyia Ground Force a Barcelona dona servei a una setantena d'aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o Turkish Airlines. El sindicat assegura que l'empresa sotmet els treballadors a càrregues de treball insostenibles i a molta rotació. A més, també es queixen de l'acumulació de tasques simultànies, l'ús abusiu d'hores extra i la manca de descansos. I per últim, també assenyalen que els períodes de formació per les noves incorporacions no són suficients.
10: A Lleida, els bombers diuen que caldrà enderrocar l'edifici del número 3 del carrer Vallès de la ciutat, que diumenge va patir un incendi.
12: La trentena de veïns que hi vivien van ser desallotjats. Els serveis socials de la Paeria els ha reallotjat de moment. Caldrà veure què en fa ara, que ja se sap que l'immoble ha d'anar a terra.
10: Fem un cop d'ull als diaris catalans.
12: La Vanguardia destaca que els creuers a Barcelona creixen per sobre del rècord del 2025. Aquest any, el port ha sumat prop de 3 milions i mig de passatgers fins al mes de juliol. Fins a finals d'any es preveu que es puguin superar els 4 milions de visitants. El periòdico analitza el moviment del govern de fitxar influencers per esborrar el masclisme a les festes amb campanyes de sensibilització a les seves xarxes. Un estudi ha confirmat que el 40% de les dones que han participat a la cultura popular s'han sentit insegures. El diari Ara, per últim, posa el focus en el programa de pràctiques universitàries de la Generalitat, que ofereix més de 2.000 places remunerades per rellevar les nombroses jubilacions fins al 2021.
10: 8 i 28 minuts i mig del matí, anem ja amb els esports. A Barcelona, amb la màxima ambició possible, diu que ve a guanyar la Champions.
12: El madrileny va aterrar a l'aeroport del Prat ahir a la tarda i avui signarà com a nou jugador blaugrana fins al 2030. Unes hores abans, João Cancelo tornava a Barcelona lliure després d'haver rescindit el contracte que el lligava a l'Al Hilal. El defensa portuguès signarà per 3 temporades. Si no passa res l'última hora, els dos nous fitxatges estaran a punt per jugar al Gamper demà dimecres.
10: I avui, a Cap Roig, Miguel Ríos.

0: Tanca el festival i torna als escenaris amb El Último Vals, una gira que suposa un nou capítol en una dilatada carrera.
1: Incombustible Miguel Ríos, que continua sumant capítols a la seva presència als escenaris. A partir d'aquesta hora, 8:45 del matí, l'anàlisi de tota l'actualitat en la doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya i l'Hoy por Hoy, aquí a la cadena Ser. Nosaltres ens acomiadem. Fins demà, que tingueu un bon dimarts.

0: Julián no, però Rodri, Ciutadans de Catalunya, ja el tenim aquí.
1: Contento de llegar, ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada, encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en el Barcelona para mí es un sueño, tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco, así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. Por todo, por la Champions, por todo lo que se pueda por delante.
0: Mira, el tenim des d'ahir al vespre que el vas anar a rebre a l'aeroport i aquest matí era revisions mèdiques, signatura de contracte i pendents de l'anunci i presentació que ha de ser avui mateix, no?
2: De moment el que sabem és que va arribar, que va descansar a l'hotel, que no va marxar ni a sopar, que avui abans de les 9 del matí ja estava a la Ciutat Esportiva per passar aquesta revisió mèdica. De la firma del contracte i de la presentació, de moment en continuem esperant detalls. A aquesta hora, a les 12:25 del migdia, el club continua insistint en que la idea és poder-lo presentar avui, però no tenim horari. Ara ja, des de que va passar allò amb Gordon, que va haver de passar mitja jornada, una jornada laboral sencera, esperant la presentació, ara s'ha canviat el format i si la cosa no està clara, doncs s'esperen i quan falta mitja horeta t'avisen i tots cap allà.
0: El documental del triplet del Manchester City, a mi hi ha dos moments que em van cridar l'atenció. Un és en un moment de mala ratxa, de crisi, de que l'equip es despenja sí. De la lluita per la Lliga, i aquest moment de Rodri en un vestidor. Si volem la Premier l'hem d'agafar així, agafa una d'aquelles capses metàl·liques, la comença a colpejar, agafa fort, o una altra que s'està vestint i deixa'n una frase com aquesta.
3: This is what the people has to realize, that today I'm the king.
0: Això és el que la gent ha de saber, que avui sóc el rei, amb una jerarquia, amb una autoconfiança, per tant, més enllà de tot el que hem anat analitzant futbolísticament, el Barça està fitxant un líder.
4: Bueno, pero el líder es mi hijo, ¿eh? A mí no me vengáis con tonterías.
0: Un líder que va veure créixer
4: no
0: en aquell vestidor de Manchester, el Carles Planchar. Què tal, Carles, com estàs? Bona tarda.
5: Bona tarda, què tal? Com esteu?
0: Pel poc que hem pogut veure en aquest insight, i tu ens ho confirmaràs, Flick està fitxant un d'aquells jugadors que demanàvem jerarquia, de quan la cosa dintre el camp es torça, necessites que algú agafi les regnes, algú a qui mirar, algú a qui donar-li la pilota, algú que foti un crit... Vaja, no sé si algú millor que Rodri, no?
5: Exactament, jo penso que és el que podrà portar el Rodri. Ell ja reclamava, el Hansi ja reclamava des de feia temps, des de la marxada d'Iñigo, que faltava gent amb pes en el vestidor, gent de lideratge, gent que en un moment donat, no només en el vestidor, sinó dintre del camp, doncs marqués una mica aquesta pauta, i jo penso que el Rodri pot fer-ho, i realment crec que el seu rol principal serà aquí per venir-ho a fer.
0: No, de fet, l'Anna Paret parlava fa uns dies amb el Martí Pere Arnau a la graderia i li explicava que quan va arribar, fins i tot, algun dels pesos pesants d'aquell vestidor li van haver de dir, noi, calma't, calma't que acabes d'arribar.
5: Sí, va arribar sí, molt no? Jove, amb molta empenta, amb molta energia, però clar, llavors en el vestidor del City hi havia molts pesos pesats, hi havia Fernandinho, hi havia Gundogan, hi havia el Kun Agüero, hi havia molta gent que li va haver de dir, bueno, a poc has de fer el pas, has de madurar, has de fer totes les fases del teu creixement, no? I, bueno, això demostra la personalitat que tenia, l'energia positiva que tenia, venia per demostrar que era un dels millors jugadors del món i al final ho va aconseguir-ho, i això suposo que és el que l'ha fet arribar fins aquí, i ara, pues, jo penso que pot ajudar moltíssim a, precisament, amb el talent que té de jugadors joves al Barça, doncs poder arribar que explotin, que millorin el seu rendiment, i a nivell col·lectiu d'equip, pues, poder arribar a veure si som capaços d'aconseguir competir ja a Champions, que fa molts anys ja que no la podem competir, no?
0: Com van ser aquests passos de maduració? Què recordes tu del Rodri que arriba, el Rodri que marxa? És a dir, si ens haguessis d'explicar amb algun anècdota, il·lustrar-nos algun moment, mira, aquest moment és quan veus que el Rodri, pam, fa la clau de volta.
5: No, jo crec que va començar així, va venir molt jove, la seva qualitat era una qualitat innata, a sobre té un poderio físic considerable, vol dir que es va acoplar molt ràpidament a la Lliga Anglesa, perquè la Lliga Anglesa és molt exigent a nivell físic, però clar, també de la mateixa manera que va arribar la primera temporada, cap a final de temporada ja va caure. Va necessitar, com qualsevol jugador jove, pues, adaptar-se en aquest ritme frenètic que tenia aquesta competició. I jo penso que va tenir la gran sort de que d'entrada era un mig centre, jugava de la posició de mig centre, i tenia un gran mestre que era el Pep, que era un obsessionat amb llegir el futbol i veure el futbol des de la posició de mig centre, i suposo que entre la capacitat d'adaptació i les ganes d'aprenentatge que tenia el Rodri i el gran mestre que va tenir al seu costat pues, va començar pues, a evolucionar i pràcticament a la segona temporada va anar creixent, es va veure un creixement brutal i pràcticament ja la tercera pues, ja es considerava ja un líder i necessari totalment en els partits del City. No?
0: És veritat que li deia que corria massa els primers anys?
5: Sí, i tant que corria massa. Jo moltes vegades els hi deia, fins i tot amb ells, els hi deia bueno, no limiteu tant que l'ajuda que ens fa també a nivell de transicions defensives, això tampoc és fàcil. Ja, però és que si corre tant, s'acosta massa a la pilota, ve a buscar massa la pilota, no produeix que es creïn els espais, això ho ha d'interpretar-ho, i recordo això, que hi havia aquesta guerra interna que deien que corria massa i que volia estar tot arreu, i que volia pressionar, i volia saltar, i volia arribar, i volia xutar a porta, i volia defensar, i bueno, a mica en mica pues, es va anar pues, ell les condicions les tenia, el talent el tenia, però se'l havia d'anar polint, no? I se'l havia d'anar educant, que això és el que va aconseguir el Pep,
0: que corri la pilota, Pep, no?
6: Clar, home, a més venia de l'escola del Xolo, que allà corren vinga, com búfals amunt i avall per l'estona, i jo el que havia d'ensenyar és aquesta és la teva posició, aquí és on et toca, no et moguis d'aquí, no pateixis. You take the ball, you pass the ball, ja està, no cal més.
0: Amb aquest Barça de vertigen, per això s'hi adaptarà bé si li toca fer una mica més de quilòmetres.
5: Sí, bueno, sí, perquè realment és una altra manera de jugar. El futbol en general ha canviat moltíssim, per això hem vist aquestes darreres temporades que el Barça ha patit una miqueta quan s'ha enfrontat equips d'alt nivell i d'un component físic considerable, no? Sobretot a Champions, hem patit una miqueta, no? I jugadors d'un enorme talent, igual els hi faltava una mica de consistència per poder enfrontar-se a equips amb aquest poderia físic. Sí que és veritat també que el Barça pues, juga amb la defensa molt avançada, que fa els atacs molt més ràpids, però bueno, és tot, és intentar posar tots aquests condicionants, intentar que s'ajustar una miqueta, perquè jo penso que ell el pot ajudar en molts sentits en el Barça. Potser, això sobretot amb aquest equilibri defensiu, de que quan es perd la pilota tots els jugadors del Barça tenen un només són molt ofensius, són d'un perfil molt ofensiu, i quan es perdia aquesta pilota, tots sabem, tots els equips ens han fet moltes situacions de gol. Per què? Perquè els centrals estan com molt avançats i molt desprotegits, i d'aquesta manera tindrem un jugador que a nivell defensiu equilibrarà i permetrà que jugadors com Pedri o jugadors que juguin al seu costat doncs també, mira, podran, els deslliurarà una mica d'aquesta tasca i podrà ajudar que podran millorar en el seu rendiment ofensiu també.
0: I a Marc Bernal ens el taparà o ens l'apadrinarà bé?
5: Home, aquesta és la incògnita, no? La gent diu, home, clar, doncs, si ara Rodri doncs, fem malbé a Marc Bernal perquè no disposarà de minuts. Jo faig la lectura positiva, jo intento veure des de la lectura positiva. Quan ell va arribar al City, va arribar i hi havia Fernandinho. I algú que em vingui a discutir en aquests moments si Fernandinho no era un gran migcentre, no era un gran jugador. Ell va tenir la paciència, va tenir els minuts, hi ha minuts per tots. Avui dia les competicions són molt llargues i molt exigents, i penso que hi ha minuts per tot. I si realment el Marc Bernal, que és molt jove, perquè ara ens sembla ja que un jugador als 20 anys ja ha de ser un jugador consagrat dintre l'equip, i pensem que amb aquests jugadors ja hem de guanyar la Champions cada any, perquè clar, com que tenen molt de talent ja, però no és només el futbol això, el futbol s'ha avançat molt, però abans dèiem que la maduresa futbolística arribava als 27, 28, 29 anys, i ara resulta que ja amb 20 anys volem que tinguin la maduresa futbolística de saber estar, de saber controlar el partit, de saber marcar el temps del partit, i hem tingut proves evidents al Barça les darreres temporades de que en moments claus pues, ens ha anat el partit de les mans, ens ha anat el control del partit, i partit que podíem remuntar i que ja havíem fet el més difícil, després se'ns escapa de la manera més fàcil, i bueno, i que en moments de control del partit hem acabat patint amb rivals teòricament molt inferiors, patint i demanant l'hora, vol dir que això és una cosa que també és important dintre del joc. I jo penso que Rodri tot això ens ajudarà a complementar-ho i que ho pot aportar-ho molt bé, perquè en definitiva és el rol que ell ha pogut agafar amb la seva experiència i el seu coneixement, no?
7: Deixa'm preguntar-te per un tema que és una mica llaminer, però és llaminer, és llaminer. El Madrid ho pot negar, o pot dir el que vulgui, però tenia pensat en Rodri com la peça fonamental del seu puzzle. Rodri, sí, en el puzzle que tenia el Madrid, hi figurava com peça fonamental. Tu per què creus que Rodri allò, en la seva reflexió interna, en la seva íntima reflexió interna, i sabent com era l'oferta del Madrid, una oferta sòlida, consistent i irrebutjable, per què creus que s'ha decantat pel Barça? Quina impressió tens de per què s'ha decantat pel Barça?
5: Jo, la impressió que tinc és que, d'entrada, Rodri, jo el conec i és una persona que té una formació acadèmica, que és un nano que el veig normal, és un nano que viu d'una manera normal, que té una parella normal, que pensa les coses, que les medita, que viu una vida molt, molt normal que viuria una persona de la seva edat, i que ell reflexiona molt sobre les coses i les mira des d'una perspectiva intel·ligent. Ell segur que en la seva escala de valors haurà valorat moltes coses i hi ha molts conceptes, i per descomptat hi haurà el club, hi haurà la part econòmica, i tot això doncs, no deixa de que han de mirar el seu futur. Però hi ha uns components com pot ser les persones, els jugadors que jugaran al seu costat, que ja els coneix de la selecció, sap quin potencial poden tenir, estem parlant de Lamine, estem parlant de Pedris, estem parlant de Gavis, estem parlant de Fermins, estem parlant de Dani Olmo, estem parlant d'Eric García, estem parlant de Pau Cubarsí. Vull dir, ell sap, i ell no siguent una mica intel·ligent ja sap qui jugarà al seu costat. Per l'altre costat ha de valorar en l'altre equip a veure què és el que hi ha. I també quin rol tindrà amb aquests nanos i el rol que tindria en l'altre equip. I el que li exigirien en l'altre equip i el que pogués fer en l'altre equip a nivell d'imatge, a nivell de personalitat, a nivell de lideratge en l'equip, o el que podrà tenir aquí a Barcelona. I això crec que són factors determinants de que hagi decidit. Per totes aquestes històries, penso que és molt millor el Barça en aquest moment. El Barça, sabem que tenim molt de talent i que tenim una plantilla de futur pels propers 10 anys molt interessant. El Madrid, sabem tots que s'ha de construir, que hi ha molta gent de fora, que hi ha poca identitat, bueno, i suposo que tot això ell ho haurà valorat, independentment de la part econòmica, independentment de si s'ha sentit estimat, no s'ha sentit estimat, si s'ha sentit volgut o no s'ha sentit volgut, que això també és important. A vegades, quan has de fer un canvi tan important en la teva vida, que és un canvi d'una etapa, que ell ha anat pujant etapes i ho ha aconseguit tot, i ara ha de fer un canvi d'etapa, doncs ho ha de valorar tot una mica a nivell general, i tots aquests detallets formen part d'una presa de decisions amb intel·ligència i amb raonaments que han de ser molt sòlids, no?
0: És la peça que li faltava al Barça, com deies abans, per tornar a lluitar per la Champions, o creus que d'aquí al 31 d'agost s'ha de fer un davanter, sí o sí, mínim?
5: Penso que li falta el davanter. Ens falta el davanter, i jo penso que la direcció esportiva ha fet molt bona operació amb Rodri, però ara ha de fer l'operació del davanter. En definitiva, ens ha marxat Lewandowski, ens ha marxat Ferran Torres, que són els dos màxims golejadors de l'equip, i aquests gols algú els ha de fer. I no dic que els que hi siguin no els puguin fer, però si ens atenem a les dades, per referència, no, entre tots no sumen els gols que poden sumar els altres, no? Doncs hem de buscar aquest davanter golejador amb un perfil que sigui d'àrea, que sigui golejador en definitiva, que això no és fàcil de trobar, que és difícil, que igual el tenim a casa o igual l'hem de fabricar en els propers anys, això ja és un altre tema, seria molt llarg de parlar, però bueno, però sí que en el Barça crec que li falta ara, amb tots aquests complements i tot el que tenim, li falta això, li falta aquest número 9. Perquè hi haurà molts partits que el rival es tancarà darrere i que a nivell de joc tindrem el control del partit, jugarem bé, tindrem desequilibri, però aquest desequilibri vol dir que quan la pilota entri a l'àrea has de tenir aquell rematador, aquell killer que necessites marcar, i partits trabats, i tot això és molt llarg i és complicat, i necessites gol. El gol és el que es paga, i per això necessita aquesta figura del nou golejador.
0: Doncs, Carles, t'agraïm molt que ens hagis agafat aquesta trucada. Tu que vas veure Rodri agafar el seu zènit futbolístic en aquest procés al Manchester City. I esperem que sí, que sigui un bon fitxatge pel Barça. I que
5: segur que ho serà.
0: Ara que ens havíem acostumat a viure sense Busquets, el Barça ha aconseguit fitxar potser el tio que més se li sembla, no?
5: Home, pues, Déu-n'hi-do. Jo diria que bueno, Busquets era, jo diria, el top mundial, no? Perquè era un jugador que al mig del camp tenia una visió de 360 graus, i això no tots els jugadors ho tenen. Sabia interpretar, llegir el joc, control del partit, control del ritme del partit, tenia tot, El que passa que aquest, a més d'haver millorat moltíssim i de ser també un mestre amb això, doncs té el component físic. Avui dia ha canviat molt el futbol, i torno a repetir, hi ha molta exigència física. I t'enfrentes contra rivals que tenen un component físic considerable. I ell té un mix de tot això. Jo penso que anirà molt bé. I torno a repetir, crec que també anirà molt bé perquè farà augmentar el rendiment dels jugadors que juguin al seu costat. Que això també és important.
0: Això seguríssim. Carles Planchart, una abraçada forta, gràcies.
5: Abraçada, vinga, que us vagi bé, adéu.
0: I per aquí la Núria Vilamala. La Núria, com estàs? Bon dia.
8: Què tal, Teje? Bon dia.
0: Em vaig sentir a parlar amb el Jordi Roura, l'agradaria en aquest sentit, de les semblances que pugui haver entre Busquets i Rodri i per com encaixarà al mig del camp del Barça.
8: Sí, i Jordi Roura va ser molt clar sobre si realment Busquets i Rodri s'assemblen o no.
9: Busquets ha estat, sense cap mena de dubte, el millor mig centre del món, no? Però el jugador que per característiques crec que s'assemblava una mica més al Busquets és el Rodri, no? Primer perquè posicional és molt bo, perquè entén molt bé el futbol, perquè mentalment és molt ràpid, t'ubica l'equip, és capaç de fer funcionar tot l'equip, no? Perquè entén el tempo del partit. O sigui, hi ha moltes característiques que fan pensar que el Busquets és repetible, però que si a algú se li pot semblar, doncs aquest és el Rodri, no?
8: Això, Teje, era sobre les semblances de Busquets i Rodri, i clar, també li van preguntar a Jordi Roura, que coneix millor que ningú el futbol formatiu del Barça, clar, en quin punt queda ara Marc Bernal. Doncs Jordi Roura no en té cap dubte i és optimista.
9: Hi ha gent que diu, és que el Rodri pot tapar el Bernal. No hi estic tan d'acord. Moltíssimes vegades els jugadors joves tenen un referent a davant seu, no?, que els fa créixer. Jo crec que en aquest sentit el fet que vingui el Rodri pot ajudar molt el Bernal. Jo crec que el Bernal, en aquesta posició, entrenant cada dia amb ell, veient-te un jugador d'aquest nivell, jo crec que el que té que fer el Bernal és aprofitar-se de tindre un jugador com el Rodri cada dia al seu costat, no? Jo crec que aprendrà molt d'ell, que millorarà molt d'ell i que l'ajudarà a créixer.
8: Doncs Jordi Roura, Teje, l'entrevista la teniu disponible a la web de Ser Catalunya.
0: Això pel que fa al Barça, que quan ets referència el lema de ser nosaltres a la nostra, però Jordi, aquesta pregunta llaminera que li feies del Madrid, què t'ha semblat això que t'ha dit Planchart? Perquè n'ha deixat unes quantes,
7: És que n'ha deixat
0: entre
7: moltes.
0: El rol que faries, entre els jugadors que tindries al voltant, entre el que vol proposar l'entrenador, que vas o no,
2: Jordi,
0: el prestigi, la imatge, més enllà de si t'han volgut de veritat o no, que pel que explica l'estor de Rodri, la proposta del Madrid era de voler-lo de veritat, Però tota la resta de qui t'acompanyarà, quin entrenador, a què vols jugar, a què tot plegat.
7: El primer que he dit és que té formació acadèmica. Que té formació acadèmica, que és un paio normal, que la seva nòvia és normal, que hi ha una sèrie de valors, i després he dit que els companys que ell coneix, els Fermins, els Pedri, els Lamin, que els altres deuen ser, ha dit Planchart, d'una altra manera, i que ell també veu quin rol de lideratge. Ara bé, en cada entrevista, l'entrevistat o protagonista vol deixar un missatge. I avui Carles Planchart ha dit, ell, de motu propi, sense que la pregunta fos directa i específica, que el rol principal serà el pes que tindrà en el vestidor i com farà créixer els seus companys. Això m'ha impressionat molt, perquè ho ha dit ell, El rol principal, ha parlat d'Íñigo, faltava aquesta gent en pes i aquest serà el seu rol principal.
10: O sigui, habéis pagado una millonada por un segundo entrenador.
0: Ser superior.
10: Habéis pagado una millonada por un segundo entrenador. ¿Esto es lo que habéis hecho?
7: Aquesta cornada...
0: Aquesta cornada t'ha fet mal. Pluriempleat, segon entrenador, jugador, capità sense braçal...
10: No para nada, pero nosotros hemos hecho un...
7: Que hem fotut una bona rebregada,
10: Bueno, claro.
7: Como aquests toreros que queden
10: primero
7: rebregats.
10: Primero reímos nosotros con Bernardo, que también...
7: Bernardo sí, n'era molt bé.
10: Optó por el proyecto de Ronaldo, Optó por nosotros.
7: Sí.
10: Luego con Diomandé, que también lo querían ustedes, optó por el Ronaldo,
0: Cucurella,
10: que venía de ser el gran lateral izquierdo que quiere el Barcelona... Ha fichado por el Ronaldo.
2: ¿Por aquí?
10: Por el Ronaldo, ¿vale?
0: ¿Y ahora qué?
10: Y ahora, pues, vosotros habéis fichado un jugador a medio abuelo por una millonada, os habéis hipotecado por un chavalín para devolvernos una. Pero esto es una tontería. Nosotros hemos hecho un mercado de fichajes increíble. Y casi lo damos por cerrado. Y además hemos vendido jugadores por 200 millones de la cantera. Hemos venido gente que ni siquiera tenía nombre... Y lo hemos vendido por 10, 15 millones. Gonzalo por 50. Somos los mejores vendedores del mundo. Y esto ustedes no lo pueden decir, ¿no?
0: Home, a mí eso me hubiera explicado cantando.
10: Bueno, pues se lo canto yo. Claro que sí. Franco se marchó

0: Presidente.
1: Dígame.
0: Me acabará cayendo simpàtic.
1: ¿Verdad que sí?
0: Pasa,
1: sí,
0: un minuto, son... pasa un minuto de tres cuartos una.
2: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Martí Junca, com estàs? Bona tarda.
3: Sí, sí.
0: Bona tarda, això vol dir que ja tinc gana.
3: Sí.
0: Continua la jornada de primera, aquesta Frankenstein i a trossos per capítols, en la que ahir van viure la primera tombarella d'Aubameyang a Riazor.
4: Sí, l'exdavanter del Barça es va estrenar en el seu debut amb el Depor en l'empat a un contra l'Elge, segona més debuts, empat del Sabadell contra l'Sporting en un bon partit del conjunt arlequinat. Ferran Costa creu que partits com els d'ahir els apropen a la victòria.
5: Sento que hem fet un partit

0: defensa del Benfica i tercer millor jugador del Mundial Sub-17. Paguen 1 milió d'euros pel 50% dels drets del jugador.
1: I ara ens explica en profunditat la Núria Vilamana el comunicat del Girona expedientant Chigankov pel que va passar a Montilivi en l'últim partit que es va negar a vestir-se. L'Associació Espanyola d'Àrbitres carrega contra l'entrenador del Getafe, Pepe Bordalás.
0: En el partit de la jornada contra l'Alavés, el tècnic del Getafe va anomenar cagón a Manuel Orellana Cid. L'associació reitera el reclam del respecte dels àrbitres i acusa Bordalás de sobreactuació.
1: El Barça de bàsquet té nou responsable de scouting i anàlisi de dades.
0: El turc Kuzey Kilic, de 26 anys, arriba al Dubai on va convertir staff amb Sekulic. A més, té experiència a altres clubs com Fenerbahçe o Zenit. Pel que fa al Fiat Girona, McClung ja ha arribat a Catalunya i l'Ilern a Lleida també ha anunciat fitxatge a 8. Aurimas Mayuskas, a l'epivot de 33 anys.
1: En ciclisme, ja hem conegut la causa de l'accident que va resultar mortal pel ciclista Tarling a la Volta de Portugal. Va ser un error de l'equip de seguretat mòbil.
0: Sí, el ciclista britànic rodava despenjat del grup. La furgoneta que el va atropellar per la seva banda va demanar accedir al traçat per circular per la carretera. Se li va autoritzar i anava en sentit contrari al ciclista, fet que va provocar l'impacte i la posterior defunció de Tarling.
1: I tanquem amb Rafa Joder, amb tenis, perquè ja és els quarts de final de l'ATP de Cincinnati.
0: 6-2 i 6-1 contra el xilè Tabilo en els vuitens i el proper enfrontament serà demà contra Flavio Cobolli.
2: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
3: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
4: Arroba que t'hi jugues.
1: Núria, digue, tinc pluriempleada avui.
5: Estem
1: què
5: a tot arreu.
1: Què movem?
5: Mira, Teje, avui et porto un vídeo molt divertit que ha penjat el Barça aquestes últimes hores a les xarxes socials, perquè, clar, tenim els jugadors complint algunes de les promeses que van fer pel Mundial. Suposo que hauràs vist Teje, Gavi amb el cabell rosa, Pedri amb el cabell blanc, i ahir Lamine va dir això quan sortia a entrenar al camp de la Ciutat Esportiva.
6: Bon dia.
7: Ara m'he xupat, s'ho t'ofreix,
5: el meu xubatxup de maduixa i nata, i llavors apareixen Gavi i Pedri, i et vaig dir que em va fer molt riure aquest vídeo, aquest
1: home,
5: moment de la mínima.
1: Xubatxup de maduixa i nata,
5: no, està molt ben trobada.
1: Està ben tirada.
5: Eren dels que m'agradaven a mi, vaig dir, els de maduixa i nata.
1: Bona
5: m'agradaven era perquè
8: bo,
5: ara no em menjo gaires,
8: era dels bons, sí.
1: Bona sintonia al Barça, no tant al Girona, no marxis, Núria, que ens hem de posar seriós. Perquè ja us explicàvem que si Gankov es va negar a vestir-se, ho explicava l'entrenador Quique Álvarez després del partit a l'estrena del Girona a segona contra el Leganés. Ahir el propi jugador a xarxes s'expressava i avui el club, Núria, acaba de fer un comunicat obrint-li expedient disciplinari.
5: Sí, li ha obert un expedient disciplinari al Girona, ho ha anunciat a través d'un comunicat oficial. El que diu el Girona és que el club considera que les actuacions del jugador poden suposar un incompliment de les seves obligacions contractuals i que no s'ajusten als estàndards de conducta exigits per l'entitat. Per tant, el Girona fa aquest pas endavant, li obre un expedient disciplinari a Víctor Chigankov, que ho comentava Esteje, amb la situació es va enredar encara més ahir a la tarda quan Víctor Chigankov, al seu compte d'Instagram, va fer uns stories on apareixien missatges privats, missatges interns del Girona a un grup de WhatsApp en què el club avisava Víctor Chigankov que ell no podia parlar sense el consentiment del club i que si ho feia podia rebre alguna mesura disciplinar per part del Girona. Víctor Chigankov va penjar una captura d'aquestes converses de WhatsApp i al final acabava amb una foto, un dibuix, una il·lustració d'una persona tapant la boca de l'altra i dient «algun dia hablaré». Un missatge d'Instagram de Víctor Chigankov i avui doncs, el Girona ha fet aquest pas endavant, li ha obert aquest expedient disciplinari i bàsicament és el que explicàvem ahir també amb el Nil Solà. Víctor Chigankov vol sortir, vol fer-ho amb la carta de llibertat, un jugador que té contracte fins al 2027, per tant el Girona el que vol és que si marxa ho faci mitjançant un traspàs perquè a més Teje, cal recordar que el Girona només té el 50% dels drets, l'altre 50% el té el Dinamo de Kiev, per tant al Girona li interessa ingressar, òbviament, per un jugador clau pel projecte i per un jugador que encara li queda un any de contracte.
1: Si compleixes amb el que toca com a professional, no cal que m'anessis amb parlar. Si volies parlar, has tingut 100 peticions d'entrevistes els últims anys que no has atès. 12:52, acabarem amb bàsquet. Gràcies, Núria. Perquè el bàsquet Manresa torna avui a la feina, ja hi tenim l'Asier Chaves. Hola, Asier, bona tarda.
9: Què tal, Teje? Bona tarda.
1: Estàs en protagonista.
9: Doncs sí, primer entrenament de la pretemporada per al Quinzanes Manresa, que avui ha començat a posar en marxa una plantilla molt renovada, moltes cares noves, només tres jugadors que continuen de la temporada passada, Pierre Oriola, Ferran Bassas i Hugo Benítez, i en un dia molt especial també per un protagonista, el Martí Rauric, guanyador del Somni, que avui ha completat el seu primer entrenament al primer equip del Manresa. Què tal, Martí?
7: Hola, molt bones, molt

0: Bé, primer dia, com t'has vist?
1: Bé, òbviament el nivell físic aquí és increïble, però bé, hem aguantat l'entrenament.
0: Que quan has arribat al vestidor i t'has vist aquí amb tots els companys, què t'ha passat pel cap?
1: Bueno, pues, com dius, és com un somni per mi, perquè jo sempre vinc aquí a pujar l'equip i poder tenir aquesta experiència a primera mà és super, super xulo.
0: Què és el que més t'ha impactat d'aquest primer entrenament?
1: Sobretot, òbviament, l'encert que tenen els jugadors, el físic, però també el bé que m'han acollit i m'he sentit com un mes, o sigui que per mi tot perfecte.
0: Com t'han rebut els companys, el cos tècnic?
1: Bueno, doncs tothom m'ha saludat, vull dir, ningú té ego, no és allò que diguis, hòstia, bé, aquest tio que no és professional, el deixem mig apartat, que no ficarà una, no, m'han recolzat en tot el moment i res, han preguntat per mi, com estava i tot, i molt bé.
0: Has pogut parlar amb Ocampo, què t'ha demanat?
1: Sí, he parlat un moment i m'ha fet correccions tot el rato, vull dir, estic molt agradescut amb el Diego Campo, amb tots els preparadors físics, a tothom que està treballant aquí, amb l'Ander Mirambell, que és al final el que ha innovat aquest projecte, i espero que ho poguessin fer més equips i més, durant més anys, perquè és una experiència superxula.
0: Dius que t'ha corregit un parell de coses, què és el primer que t'ha corregit?
1: En defensa, sobretot, la posició, no enganxar-me amb les mans, perquè molts cops pels nervis i tot m'enganxava massa i feia faltes, i això, jugar més fluid, més amb el tempo, més tranquil, i en defensa no ficar les mans.
0: Hi ha hagut algun moment que hagis pensat, hòstia, això de veritat és un altre món, que t'has sentit una mica fora de lloc?
1: Sí, sobretot, bueno, el treball del gimnàs, jo com que estic fent INEF i tal, el porto bé, jo faig físic a casa i tot, el treball del gimnàs m'he sentit com un mes, però sí que és veritat que exercicis de tir, es nota que ells fiquen una barbaritat, fiquen molt més que jo.
0: Què és el que has notat més diferent respecte als teus entrenaments amb el Cervera?
1: Primer de tot, que amb el Cervera o amb l'Espanyol o amb el Jack Sants, tots els equips que he jugat no fan preparació física tan dura, no fan estiraments, mobilitat abans de començar, no fan després tant exercici de tir, petits detalls, aquí els tenen tots controlats. I això, moltes sessions, molta recuperació també, perquè cada dia entrenaran com uns bojos, han de fer unes recuperacions molt bones. Tot és molt diferent. Molts equips vas allà i només fas l'entrenament i cap a casa. Aquí és tot, òbviament, com ha de ser un club ACB.
0: Deies que, sobretot físicament, és on m'has notat més la diferència. T'estàvem veient entrenar i tampoc se t'ha vist gaire fora de lloc amb les situacions, amb els 1 contra 1, amb el tir exterior. Vull dir, no se t'ha vist desentonant.
1: Bueno, jo també intento treballar amb el físic, que és portar intensitat, defensa, que és l'únic que jo puc aportar de nou, perquè tècnicament són molt més bons. Ja, però bueno, sí que he intentat posar-hi el màxim per intentar competir i estic content.
0: Ara que ja has fet el primer entrenament, canviar una mica l'objectiu o continuar sent el mateix?
1: No, jo vull treballar fort aquí, que aquesta experiència em millori com a jugador de bàsquet i com a persona, i superagradescut amb el Manresa, torno a dir, perquè això és increïble.
0: Si fa una setmana t'ensenyen una foto teva d'entrenant amb el primer equip del Manresa, què haguessis pensat?
1: Bueno, òbviament és molt difícil, al final no han triat tampoc el millor jugador, ja ho van dir les proves, han triat el que més s'encaixa amb aquest perfil que busquen, però bueno, supercontent, ja vaig dir que jo aquest estiu he treballat fort i al final hi ha hagut aquesta recompensa, però li podia haver tocat a un altre perfectament i també hagués estat molt content per ell també.
0: Després de l'entrenament has rebut una mica de feedback del cos tècnic, què t'han dit?
1: Sí, sobretot durant, després no tant, sobretot durant i sobretot dels jugadors també, de continuar, m'anaven animant i tal, i molt agradescut també als jugadors que m'han apoyat molt.
0: Doncs Martí, a gaudir el que et queda, et queden cada 3 dies, no, aquí?
1: Sí, perfecte. Moltes
0: doncs a gaudir aquests 3 dies i aprofitar fins a l'últim moment.
1: Moltes gràcies, Asier.
0: Gràcies, Martí. Doncs les paraules de Martí Rauric, el guanyador del Somni TG, que avui ha pogut disfrutar del que és un entrenament amb el primer equip del Manresa, encara li queden 3 més, i ara a gaudir i a aprendre sobretot d'aquest context.
2: Asier, doncs moltes gràcies. Fins ara.
0: Gràcies, TG, una abraçada.
2: Així com que sabia que anàvem justet de temps, ens ha introduït el Martí Dienés, el guanyador del Somni, per si us heu perdut el programa l'any passada, el Manresa, a través de la Fundació, va convocar unes proves, perquè si volgués presentar eren obertes, havies de pagar una inscripció, per fer una mena de càsting, una mena de selecció, perquè una persona, el guanyador, fes la pretemporada, com a mínim la primera setmana de pretemporada, els primers 4 dies d'entrenament, amb la primera plantilla del Baxi. Del Baxi no, que ara és el Quitzenàs, del Quitzenàs Manresa. El guanyador va ser el Martí Rauric, un nano de 21 anys, del Cervera, que s'ha guanyat fer aquests 4 entrenaments, avui ha fet el primer i hem tancat el cercle després d'haver parlat amb ell quan va ser escollit per tenir aquesta experiència, havent-hi avui pogut viure la primera jornada envoltat de professionals.
3: Que guapo, eh? T'imagines?
4: Està guapo.
2: Que el Barça fes això.
3: Buah. Es presenta tot Cristo. Em presento hasta jo, amb 35 pals.
2: Els partidets aquests de futtenis, ja et dic jo que t'agafen.
3: Buah.
2: El que fas al futbol platja.
3: És que sí.
2: Va, dos minutets de pausa, butlletí, i a la 1:05, com sempre, la treva als migdies a l'Estiu a Ser Catalunya. Adéu-siau.
5: Què t'hi jugues?
6: Ràdio... Ser Tarragona, Ràdio Reus. Clínica Alomar. Quan el temps i la precisió són clau, disposem d'un circuit de diagnòstic ràpid, tecnologia d'alt nivell i equips mèdics especialitzats.
7: Tot el procés cuidat al detall, en un únic centre.
6: Clínica Alomar Reus. Confiança absoluta.
7: Si avui tens gana d'arròs, Arena Restaurant a Salou. I si no, també. Pots triar entre el nostre menú d'arrossos de 32 euros i una excel·lent cuina mediterrània de carns i peixos amb el toc creatiu d'Arena Restaurant. Amb unes vistes privilegiades al passeig marítim. Dinars, sopars i celebracions especials. Reserves a arenarestaurant.com. Arena Restaurant, a l'Hotel Blau Mar, passeig marítim de Salou.
8: Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
9: Relatos de los bares del sur recoge las intensas experiencias vividas por Jack London durante el largo viaje que realizó entre 1907 y 1909 a Polinesia y se publicó por primera vez en 1911. Son cuentos emocionantes, violentos, donde el exotismo no está idealizado, sino cargado de tensión, violencia, humor negro y crítica social.
10: ¿Y quiénes son esos blancos? Llegaron como corderos y con buenas palabras. No tenían más remedio que decir buenas palabras porque éramos muchos y fuertes. Y las islas eran nuestras. Los había de dos clases. Unos pidieron permiso, nuestro gracioso permiso, para predicar la palabra de Dios. Los otros solicitaron permiso, nuestro gracioso permiso, para comerciar. Aquello fue el comienzo. Hoy todas las islas son suyas. Las tierras, los rebaños, todo les pertenece. Los que predicaban la palabra de Dios y los que predicaban la palabra del ron se han unido y se han convertido en jefes.
8: Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en la aplicación de la SER.
11: La 1 de la tarde, son las 12 en Canarias. Granada cierra edificios públicos tras los terremotos de esta mañana. La última réplica notificada por el Instituto Geográfico Nacional ha tenido una magnitud de 4 y el epicentro se ha situado en Alendín, en el municipio en el que ocurría el temblor también el pasado viernes. El principal monumento de Granada, que es la Alhambra, ha tenido que ser desalojada como medida de precaución. Vamos hasta Radio Granada, Jaime Bezmar.
12: Casi una decena de terremotos de magnitud entre 2,5 y 4,8 han sacudido esta mañana la provincia de Granada. Los granadinos se han tirado a la calle entre nervios, miedo, desconcierto e incertidumbre.
13: Nosotros trabajamos aquí en la frutería y mira que estas máquinas son pesadas. Esto se movía que parecía un plan. El suelo se movía, mucho ruido de 6 terremotos.
14: Ha sido horrible. Además, el ruido ha sido...
12: El vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, ha confirmado que 3 personas han resultado heridas a consecuencia de esta secuencia de terremotos. Se siguen reportando daños materiales no estructurales en la Alhambra. Los fuertes temblores han provocado el desalojo del Alcazab y la suspensión de las visitas a los palacios. En el centro comercial Nevada de Armilla se han producido desalojos de clientes. El Ayuntamiento de la capital y la Diputación han acordado con carácter preventivo el cierre temporal de todos los edificios e instalaciones municipales abiertos al público.
11: El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha reaparecido tras sus vacaciones. Lo ha hecho en Ribadeo, en la provincia de Lugo, durante un homenaje al expresidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. Feijóo acusa al actual ejecutivo, al de Pedro Sánchez, de estar ausente durante la crisis de Ceuta. Califica también de camarilla a los ministros del gobierno.
15: Permítame que les invite a imaginar, sin ir más lejos, qué hubiera hecho, qué hicieron hombres como Leopoldo Calvo Sotelo o Adolfo Suárez ante una situación sin precedentes, ante la gravedad de la que está viviendo una parte de España, la ciudad autónoma de Ceuta. Y a contrastarlo con la realidad presente de un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles.
11: Desde el PSOE, la vicesecretaria general y líder en Andalucía, María Jesús Montero, se centra en el presidente de Ceuta, en Juan Jesús Vivas. Piden al popular que se mantengan un perfil propio frente a los que empujan, dice Montero, para que se provoquen enfrentamientos, en referencia a Génova.
16: Creo que el gobierno está teniendo un comportamiento ejemplar, igual que la ciudad propia autónoma de Ceuta y su presidente, y espero que sigan en esa vía de colaboración, porque muchos empujan para que se provoquen enfrentamientos y se provoquen discrepancias, por ejemplo, Génova. Y yo quiero reconocerle al presidente de la ciudad de Ceuta, que siempre ha tenido perfil propio, que siempre ha pretendido tener a la ciudad por encima de otras cuestiones, que se mantenga en un perfil propio y que no caiga en provocaciones que otros lo quieren arrastrar.
11: Más asuntos. Las exportaciones españolas volvieron a marcar un récord en junio. Las ventas al exterior superaron los 35.000 millones de euros. Es la cifra más alta registrada para este mes. Supone un crecimiento del 5,3% en comparación con junio del año pasado. Estefanía Salvatierra.
4: El impulso llegó del sector energético, cuyas exportaciones se dispararon un 50%. De manera mucho más contenida crecieron las ventas de productos no energéticos, apenas un 2,4%. La Unión Europea continúa siendo el principal destino de los productos españoles y concentra más del 62% de las exportaciones. Además, se alcanzaron cifras récord de ventas en países como Alemania, Portugal o Polonia. Fuera de la Unión destacan mercados como Estados Unidos, donde las exportaciones españolas crecieron más de un 4%. Sin embargo, las importaciones aumentaron todavía más, casi un 16%. Esto elevó el déficit comercial hasta los 7.600 millones de euros. Es más del doble que un año antes.
11: Y el militar de la UME fallecido en un accidente de tráfico mientras participaba en la extinción del incendio de las Peñas de Riglos en Huesca ha recibido hoy la Cruz al Mérito Militar a título póstumo. El jefe de la Unidad Militar de Emergencia se la ha entregado a su familia en un acto al que también ha asistido la ministra de Defensa, Margarita Robles. Vamos a Zaragoza. García Cortés.
5: Javier García tenía 39 años y era natural de la Almunia de Doña Godina, en la provincia de Zaragoza, y pertenecía al 4 Batallón de la UME. Falleció el domingo tras despeñarse el camión autobomba con el que trabajaba en el incendio que asola parte de la provincia de Huesca. Esta mañana, y tras cerrarse su capilla ardiente en la base aérea de Zaragoza, se ha celebrado el funeral en el que el jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Francisco Javier Marcos, junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha entregado a la familia del fallecido la Cruz Amarilla al Mérito Militar, un reconocimiento a su trabajo a título póstumo.
11: Y nos queda el deporte. Sonia Luz, ¿qué tal? Buenas tardes.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en el último día sin fútbol hasta el 31 de agosto, un día en el que también termina el mercado de fichajes en España, y uno de los nombres del verano es Julián Álvarez. Simeone le ha dejado fuera de la convocatoria para el partido de mañana contra el Málaga. El técnico del Atlético de Madrid ha hablado de la situación del delantero, remitiéndose a las palabras de Gilmarín sobre que no está en venta.
18: Es el dueño del club, tajantemente habla de la manera en cual habló. Esto es como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar, y espero que en estos 4 días ya evolucionemos un poco más y bueno, y estemos más cerca de lo que queremos.
17: Además, en el Barça esta mañana han pasado las pruebas médicas. Rodri y Cancelo, el capitán de la selección, será presentado esta tarde. De segunda, el Girona ha comunicado que abre expediente disciplinario a Sigankov. El centrocampista ucraniano quiere salir del club y ayer publicó mensajes privados con gente que trabaja en el Girona. Y en el Mastermind de Cincinnati esta tarde juega Dani Mérida contra Fritz.
11: Pues de momento es todo. Sigue la programación local y regional de la SER a las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Liébana.
19: Cadena SER. Servicios informativos.
20: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.

0: treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: Bones, són la 1:06 i comencem aquesta hora de desconnexió, de treva, i si ens permeteu, deixeu-nos recordar que un 18 d'agost del 1936, fa just 90 anys, va morir fusilat el poeta Federico García Lorca. El seu delicte, estimar de manera lliure. A més, el 18 d'agost és precisament el Dia Internacional de No Rendir-se Mai, i és, per tant, un bon moment per recordar que gràcies al llegat i a la lluita de moltes persones, avui tenim les llibertats que tenim i que cal anar també avançant i millorant, i que, sobretot, és importantíssim no perdre-ho mai, malgrat que alguns ho voldrien.
2: Però també serà moment per donar-nos treva. I és que avui farem tiravols plegats, ja que ens visita un periodista de Berga, amant de la Patum, que potser alguns recordareu fa uns anys la seva cara d'adolescent cobrint les manifestacions a Urquinaona. Enguany celebra el seu 30è aniversari i ens parlarà de com desconnecta l'Abraham Orriols.
3: I tot i que sabem que avui sí que és dimarts, canviem una mica la planificació de la setmana. Potser espereu la secció del Santi Jiménez desgranar la part fosca d'alguna personalitat coneguda, però s'han canviat els papers amb el Fausto Fernández, que ens portarà al seu cinema a la fresca, que anirà com Barcelona, entre mar i muntanya. I molt més, benvingudes, això és La Treva.
4: Participa a La Treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648 83 43 78. 648 83 43 78.
2: L'estiu ha estat, des de fa molts anys, el moment per excel·lència de viatjar i fer vacances, per tots aquells que no treballen, és clar. Però com ha canviat la manera que tenim d'estiuejar? Seguim creant comunitat d'estiu? Ens hem fet més atrevits a l'hora de viatjar? I, sobretot, hem arribat a acceptar que quan marxem de casa, nosaltres també som turistes?

0: fría.
1: I és que, com han assenyalat filòsofs i sociòlegs, el nord i el sud no són només referències geogràfiques, sinó que, a més, funcionen com coordenades culturals i econòmiques. I això no deixa exempt al turisme. A Espanya, per exemple, veiem la diferència entre les platges del nord, on l'aristocràcia va descobrir les bondats dels banys d'ona fa més d'un segle, i les del sud.

0: la creença aquesta, no?, de que el sud realment s'anava per a anar de festa i ja està.
1: Bueno, creença i veritat, o sigui, també està bé el turisme de festa, no?
2: Jo crec que també ajuda molt la temperatura, no? Quan al sud hi ha una temperatura molt més calorosa, dona més de sortida a casa, i això també és veritat que és de forma estudiosa, perquè la gent dels països nòrdics que fa més fred no surten de festa i potser no tenen tant aquest tarannà divertit com sí que tenen la gent més del sud.
0: Sí, focalitzant-ho més a Espanya, la periodista Raquel Piñeiro, autora de Manual de Supervivència per viatjar per Espanya, explica que l'estètica al voltant de l'estiuetx al nord ha estat més aviat pija. La roba de marques marineres lligades a les regates, la dessuadora, perquè el nord refresca, clar, així, dessuadora, la justa.
1: Jo que sóc de Murcia, tots els instastories de la gent, en plan, bueno, és que el bon estiu se l'estiu amb una dessuadora...
0: Clar, no, carinyo, com a molt si no tens l'aire condicionat molt fort, però així dessuadora...
2: I la gent que va l'estiu amb mocassins, perquè n'hi ha, d'aquests,
0: també, també.
2: És com, escolta'm, no és còmode.
0: Sí. Wow. Piñeiro també observa que el nord s'està convertint en un concepte que dona prestigi. Per exemple, amb l'Espombo. La família de l'Espombo són de Madrid, però elles marxen a estiuetjar a Cantàbria cada any. I això és molt de nena típica.
3: Si esa muchacha típica, cuya familia es la típica.
0: De fet, aquestes són les que continuen mantenint aquell model de turisme més antic. Tornar cada estiu, tot el mes d'agost, al mateix lloc. Abans, la gent que vivia en un lloc on no hi havia platja escollia un poble i cada any tornava allà a passar les seues vacances. En molts casos, sense més connexió genètica, històrica o sentimental. No sé si vosaltres heu arribat encara a viure
2: a
0: això.
2: A mi em passava... Sobretot, jo crec que en el meu cas era perquè els pares, òbviament, no tenien els tres mesos de vacances que tenen tots els que tenen l'escola. I què feien els pares? Pues portaven els nens a casa dels avis. I en aquest cas, els meus avis vivien fora de Barcelona, a Cardedeu, tampoc no era que molt lluny, i per tant jo em passava l'estiu durant 3 mesos pràcticament en allà. Per tant.
1: Clar, però això encara, perquè és a casa dels avis, però aquesta gent el que fa, que a mi em fa molta gràcia, és que se'n van a Cantàbria amb una aldea de mar estupenda i llavors es comporten com si fossin locals d'allà,
0: sí,
1: saps? En plan, com ensenyar-li a la gent d'allà, no, és que aquest és el lloc típic, no vagis a l'altre, saps?
0: Però tu a Múrcia no ho has viscut, això de, per exemple, a València és molt típic, els madrilenys, que
1: sí, home,
0: sempre eren, però no eren uns madrilenys qualsevol, eren els mateixos madrilenys que ja venien allà cada any a passar tot l'estiu.
1: Eren els Cayetanos que arriben a Campo Amor on estiuejava jo a la primera d'agost.
2: I tu, Aitana?
0: Jo és que ho he viscut més de fora, ja et dic, de veure la gent que venia,
2: arribava.
0: El meu tiet que té un apartament de la mar, pues l'apartament hi havia gent que era de
2: es
0: Madrid.
2: Es forrava, llavors.
0: No, però ell no el llogava, ell vivia, però la resta d'apartaments era gent de Madrid que cada any era la mateixa gent que venien allà a passar tot l'estiu. De fet, això és també el que passava en esta conegudíssima sèrie. Aquests eren els estius, la colla d'estiu que parlàvem l'altre dia, la comunitat que es crea quan tu vas tornant cada any al mateix lloc. El que passa és que Marcos Franco, que és el soci fundador de l'Observatori Nacional de Turisme, explica que això ha canviat, que durant dècades el model vacacional a Espanya sí que es resumia en un mes d'estiu, sovint a l'agost, amb destinació fixa, casa familiar o apartament llogat, però ara ha donat pas a un nou patró, viatges més curts però més freqüents al llarg de l'any.
2: I jo crec que també ha canviat molt el que és els preus dels avions. Els meus pares m'explicaven que abans anaven a Tailàndia o Brasil i pràcticament era molts anys enrere com comprar-se un pis o un cotxe.
1: I no t'has d'anar tan lluny, o sigui, per anar-te a Alemanya no viatjava tothom abans, no. Era una cosa de classe molt més alta.
2: Ara, clar, un vol a qualsevol lloc ja et ronda els 200, depèn d'on sigui, 200, 300, 400, si és molt lluny, clar, pots arribar a plantejar-ho.
0: Clar, i també que això ha trencat una mica el fet de la temporada alta, és a dir, ara continua sent estiu temporada alta, però si tu tens 10 dies de vacances, doncs te'ls acabes distribuint més al llarg de l'any. Igual fas una escapadeta de 3 dies, 4... Abans això era impensable.
2: De fet, quan passen aquestes coses, moltes vegades, és a veure on marxaràs de vacances els 2-3 dies i el poble és en aquell moment, si està a prop, doncs per desconnectar el cap de setmana o depèn d'on sigui, perquè hi ha persones que tenen el poble com a 1.000 quilòmetres de casa i que no és fàcil
0: no
2: anar
0: fàcil.
2: 2-3 dies.
0: Sí, sí. Que per cert, també, si parlem d'estiuetx o turisme, hem de deixar clar que, malgrat l'incrustat que està en la nostra cultura, l'estiu no és per a tots. Segons va publicar l'INE el 2025, el 33,4% dels espanyols no poden ni anar-se en una setmana perquè els salaris són baixos i la precarietat alta. Per tant, acaben sostenint l'estiu també els de sempre, la gent que treballa a l'hostaleria i la gent que no pot deixar de fer cures ni durant l'estiu.
2: I que ara Barcelona o Catalunya en general s'ha convertit més en un lloc d'estiueig que la
1: també.
2: Pròpia gent, perquè abans Barcelona era un lloc on vivien els barcelonins i que després marxaven i ara ja és un lloc on venen de tot el món i crec que és, no sé si la primera o de les ciutats més turístiques de tot el món.
0: Que, per cert, què fem ara, no? Si ja no marxem a un poble 15 dies seguits i no tenim aquestes vacances més extenses, què és el que fem? Pues, crec que hi ha diversos tipus de turisme que sí que s'han mantès i han evolucionat. El turisme cultural, per exemple, el fet d'anar a un lloc perquè t'agrada la seva tradició, la seva història. Això és una cosa que...
1: I per visitar museus, visitar monuments històrics.
0: I és una cosa que et permet fer-ho més reduïnament, anant menys dies. Solapes més les vacances i acabes empapant-te més de la cultura i les tradicions d'allà on vas. Després està el turisme gastronòmic, no? Que el
2: aquest
0: que et motiva
2: més.
0: És provar els plats típics del teu destí. A tu t'agrada aquest,
2: que seria al revés del que deia la Rafaela Carrà, per a ir al nord, que és quan es mengen allà, que surt rodolant.
0: Bueno, jo
1: ojo
0: crec que...
1: Ojo con el pescadito frito, eh? Et diré, ja, també.
2: M'estàs comparant
0: general...
2: amb un entrecot d'Astúries, home, això cau.
1: No, és diferent, va per gustos.
0: En general, així mengem molt bé. Tant al nord com al sud, sempre trobes algun lloc on pots passar-te molt bé menjant. Però és que més relacionat amb el turisme gastronòmic també està l'enoturisme. Jo abans, a mi m'encanta, a mi m'encanten les cates de vins, però és una cosa que jo abans no escoltava tant parlar. A no ser que tingueres una família que tenia un negoci hostaler o que sí que tenien més coneixement vinícola, no era tan normal dir, ai, me'n vaig a fer una cateta de vi en els meus amics. I ara ens encanta, almenys
1: a mi. No, no, a mi també m'encanta.
0: A tu t'agrada?
2: Depèn de l'època. Ara estic en una època que poc d'enoturisme, la veritat. Si vaig, òbviament, no diré que no, però bé, no, tampoc no he sigut gran fan del vi mai a la meva vida.
1: Et crida més l'atenció un altre tipus de viatge.
2: Sí, sobretot el cultural, i fins i tot cultural, en relació potser a interessos més com del futbol.
0: Pues, també.
2: Potser anar a veure
1: el
2: partits...
1: El viatge FIFA.
2: O... Sí, totalment, i això a vegades pues, té les seves conseqüències
0: per la
2: família.
0: O fins i tot, com comentava Fausto l'altre dia també, el viatge d'anar a un lloc on han rodat una pel·li que t'agrada o una sèrie que t'agrada. Això també ara es porta molt perquè tenim més opcions que abans.
2: Aquest doncs, també m'agrada a mi.
0: No teníem. I un altre tipus de turisme que també ha augmentat considerablement en els últims anys és el del càmping, més especialment el del glamping. Allò d'anar a un càmping...
2: Què és un glamping?
0: Pues, és anar com han fet tota la vida a un càmping, però no portes tenda de campanya. Tu vas o amb una camper o a una espècie de cabanya més luxosa...
2: Vull l'experiència de càmping,
0: però sense patir. Sí.
1: I amb aigua calenta.
0: Sense patir. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, és l'opció d'allotjament extrahostaler que més ha pujat l'any 2026 després dels albergs. Parlem d'un rècord traduït en un augment del 20% respecte a nivells prepandèmia i d'un 50% en l'última dècada. És a dir,
1: és que tothom porta la camper aquesta. Jo en un moment vaig somniar a tenir una camper, després vaig acceptar que no sóc aquest tipus de persona, però és que tothom la porta, tothom et fa l'instastòria en plan de aquest és el viatge real.
0: Clar, és que és com... Per a mi és la millor de les dues parts. És a dir, gaudim de la natura, gaudim de connectar en el món exterior, però sense patir i, si pot ser, amb el ventilador dins de la camp.
2: Però hi ha càmpings o glampings que estan a patar. Vull dir, si tu el que vols és desconnexió, estar al teu rotllo, allà no ho trobaràs, pràcticament.
0: I una altra cosa que també ha agafat rellevància, si encara no acabeu d'estar molt convençuts amb això del càmping, és l'intercanvi de cases. La qual cosa, a mi, a dia d'avui, continua fent-me pensar molt en aquesta pel·lícula.
4: Iris and Amanda are in exactly the same place.
5: Where do I want to go by myself, depressed at Christmas?
4: Just 6,000 miles apart.
5: Home exchange. We switch houses, cars, everything.
0: The Holiday, la comèdia romàntica del 2006 que explica la història d'Amanda Cameron Diaz, que és una reeixida publicista de Los Angeles, i Iris, Kate Winslet, que és una periodista de Londres, que decideixen intercanviar les seues cases durant les dues setmanes de Nadal després d'estar patint alguns desenganys amorosos. Llavors diuen, mira... Jo me'n vull anar, és que ja no vull ni fer turisme cultural ni gastronòmic. Vull anar a un lloc que estiga a l'altre costat de ma casa i s'intercanvien. I clar, jo, aprofitant que al nostre equip tenim un expert en això, pues hem convidat el Carles Penya. Benvingut a la treva, Carles.
6: Què tal, com esteu?
2: Bueno, benvingut.
0: Bueno, benvingut
2: casa, sí.
0: Al micro de la treva,
1: exacte,
0: perquè això
1: aquí
0: és casa seua,
1: muntar.
0: També.
1: Sí.
0: Tu què has fet intercanvi de cases? El funcionament és més o menys igual com es veu a la pel·lícula de Holiday o què s'ha de fer per intercanviar la teva
6: jo
0: casa?
6: Jo mai m'he trobat a un Jude Law, desgraciadament, però
0: ja
6: tampoc
0: no
6: a cap Norman Bates de Psicosis, o sigui que... No, és a dir...
2: Però clar, no te'l trobes, tu, a la persona que deixes la casa, o sí?
6: No, depèn, perquè això és una plataforma la qual tu t'abones anualment amb una quota que crec que ara mateix està al voltant dels 175 euros. I a partir d'aquí crees el teu perfil... tipus Tinder, però en lloc de vendre, tu vens casa teva i expliques quantes habitacions tens, quins serveis disposes, i a partir d'això el sistema et col·loca, doncs, et valora una mica la teva casa. I aquesta casa val tants punts per nit.
0: Val.
6: A partir d'aquí reps sol·licituds de persones d'arreu del món que estan interessades en venir a casa teva i, depenent de la durada de la seva estada, doncs et demanen més o menys punts. T'ofereixen una quantitat de punts exacta. El mateix quan jo vull buscar un destí. Per exemple, jo aquest estiu he estat a Mèrida, on he passat 4 nits, i a Budapest, on he passat també 4 nits, a casa d'una altra persona. En una d'elles he conviscut amb el propietari, diguéssim, perquè tenia una habitació a banda, amb bany propi, etc. Però, per exemple, a l'apartament de Budapest jo estava sol. Vull dir que no hi havia ningú.
0: I, per exemple, quan fas això, perquè en la pel·lícula sí que passa, tu saps si tens cotxe, li deixes el cotxe també a la persona que ve o això és voluntari?
6: Sí, és a partir de les converses prèvies que tu mantens amb la persona respecte a les teves intencions. Jo, per exemple, us puc dir que fa 9 anys que faig intercanvi de cases. La primera vegada, ara mirant-ho avui pensava temerari, la veritat, el primer intercanvi de casa va ser amb una família de San Francisco.
0: Vale.
6: I vam intercanviar tant la casa com el cotxe. I jo va ser la primera vegada que vaig conduir un cotxe elèctric, per exemple. Mirant-ho amb la distància, dic, realment, o sigui, una mica temerari. Perquè... Però això depèn de la negociació i del que l'altra persona necessiti, del que tu vols, etc. És un acord entre particulars.
2: I tu, sent de Barcelona, entenc que Barcelona et dona molts punts, perquè això que dèiem, una ciutat tan turística, això puja, també suposo que hi ha moltes cases d'intercanvi a Barcelona, però clar, no és el mateix, per exemple, a Barcelona, que tenir un pis, m'ho invento, a alguna ciutat menys agraïda.
6: No, de fet, jo tanco l'aixeta, o sigui que durant una època de l'any no estic oberta a rebre sol·licituds perquè realment pot ser, o sigui, com tenir èxit a Tinder, que no n'hem tingut mai, però si algun dia el tinguéssim, doncs de dir, no, mira, és que no puc rebre tantes sol·licituds
0: no puc més de
6: coneixença.
0: I segur que t'han fet esta pregunta moltíssimes vegades, però no et fa cosa que entren a ta casa, t'obriguen els calaixos?
6: Ara et diria allò de, m'agrada que em facis aquesta pregunta.
2: No me l'havien fet mai, no?
6: Si tens manies, no intercanviïs cases. Vull dir, perquè és que realment has de sentir que casa teva és un lloc on pot passar qualsevol persona, amb la qual, evidentment, tens unes certes garanties, la plataforma et garanteix unes certes coses, i després que tu també pots fer la casa a mida. Jo he anat a cases on m'han tancat amb pany i clau alguna habitació on realment les ganes d'entrar es doblaven.
0: Yeah.
6: Perquè dius,
0: què hi haurà
6: aquí dins? Que no em deixen entrar, a veure-ho.
0: Sí. Mira, doncs és una molt bona opció, perquè el que costa avui dia aconseguir una casa, com a mínim després li trau rendiment.
1: No, i la fas servir per jugar i perquè la gent vingui, està molt bé.
6: I realment és un estalvi a nivell d'allotjament, perquè justament el que parlàveu, no?, de que ara s'estila més anar a més llocs, menys temps, no?
0: Sí.
6: Doncs realment l'allotjament és un dels elements del pressupost més alts, i en aquest cas jo m'ho estalvio.
2: I has arribat en algun lloc que potser no tenies pensat i et va arribar la sol·licitud i dir, mira, vaig allà perquè no ho tenia previst.
6: Sí, sí, perquè a vegades reps propostes. Per exemple, França és un país que està molt donat a fer intercanvis, i he anat a ciutats i indrets de França que mai m'hagués plantejat anar-hi. O, per exemple, la fantasia de viure durant 4 dies en una casa amb piscina. O sigui, m'ha semblat la cosa més fascinant que he fet a la vida.
0: Això a The Holidays també ho expliquen molt bé, perquè al final, clar, ella és com que no dona molts detalls d'on va, però clar, quan arriba a la casa de la Cameron Diaz a Hollywood amb piscina i tots els luxes, que et passa això, deu ser...
6: Sí, una sort.
0: I tu has notat un increment parlant amb la gent de que s'han animat a fer-ho cada cop més?
6: Jo crec que sí, que darrerament hi ha un increment de sol·licituds, i suposo que té a veure, bueno, amb molts factors, no? Però entre altres coses amb el factor econòmic, també.
0: Sí. Pues moltes gràcies, Carles.
6: A vosaltres. Bon programa.
0: Ara marxem dos minutets i tornem...
6: Allò que
0: fem de la disco, sí. I tornem, no amb el Santi, amb qui tornem avui?
1: Amb el Fausto Fernández.
0: Fins ara.
7: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
8: Ràdio Barcelona, cadena SER.
9: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
10: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de... Sex.

0: actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·laborant Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
2: Hi ha un lloc on hi caben tots els esports, totes les aficions i totes les opinions. Quan acaba la jornada, posa't al dia de l'actualitat esportiva amb Núria Vilamala, la graderia del balcó. Cada vespre, de dilluns a divendres, a partir de 2:15 a la SER i SER Catalunya.

0: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Dos som companyia. Tres som un tip. Tres som millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.
2: Ahir em vaig avançar. I tenim aquí com cada dimarts, que no, com cada dijous.
3: Però avui, dijous, avui?
2: Avui hem canviat al Fausto Fernández.
3: Com, tal, claro, què tal?
2: Els oients ja saben que avui és el dia del Santi Jiménez, però tu has vingut per acomiadar-te de l'Uri i fotre-li la bronca, sí, per últim cop.
4: Perquè avui, sí, és l'últim, clar, dia que no, l'Uri estarà aquí amb nosaltres.
3: No podia perdre'm el de Rezasca.
5: I a més, vens perfumat, perquè m'està venint la olor avui, has vingut ni calat,
3: sí,
5: per,
3: sí,
5: mi.
3: Sí, sí, no, clar.
5: Sí, no, ben fet.
2: La resta de dies feies pudor.
3: No. Sí, sempre. No, no. Jo ja sabia que algú... hauria mort abans d'acabar la temporada i mira, ha estat el primer, ha estat la primera víctima.
2: Sí, sí. Per
3: pobret.
5: Pobret.
2: Doncs de què vens a parlar-nos avui, Fausto?
3: Doncs vaig a fer una mena com de menú. Vaig a fer un menú mar i muntanya.
2: Com els dels guiris.
3: Com els dels guiris, exactament. Un altre dia farem platos combinados, però avui és mar i muntanya. I parlarem d'un parell de pel·lícules que tenen el mar com a gran protagonista i d'altres dues que tenen a la muntanya.
5: Tu doncs què ets més, de mar o de muntanya, tu?
3: Jo sóc de les dues coses.
5: Això i no també... val, has d'escollir.
3: No, no, a mi m'agraden totes dues coses.
4: Però això ha fet la secció mar i muntanya, si clar, no sou capaç de llegir entre no. pel·lícules de mar i de muntanya.
3: I si hagués de triar, triaria ciutat, perquè m'ho poso millor a la ciutat que fora, que em va bé per desconnectar i això. També em va passar quan vaig intercanviar la casa amb el Carles, també va ser una
5: casa. Eres el que tenia la casa en piscina, tu.
3: Sí, va ser una disbauxa. Sí. Bueno, com ja havien intercanviat crims, com a Estranyos en un tren, doncs tampoc era una
2: doncs cosa nova. Doncs la primera pel·lícula, que és de platja, són així. Jo no tenia ni idea de quina pel·lícula era aquesta. Ho he buscat a Google i em surten tres nois amb tres cossos considerables, supermorenos, molt guapos, molt rossos.
3: No
2: som
3: el Carles ni jo, no.
2: Claro, era una mica Pamela Anderson vibes.
3: Oh, Baywatch. Els urgentes de la playa que era, han fet un rebut. Estem parlant de surf i, clar, si es parla de surf i de Califòrnia, dels anys 60, de sentir el Beach Boys, sí o sí. I jo crec que la bíblia de les pel·lis del surf és El Gran Miércoles, que és la pel·li del John Milius, que està tot allà, tota la filosofia aquesta dels surfistes, tota aquesta mena com de dilatar el temps, tota la vida està encapsulada en una ona, hem de trobar la Big Kahuna, la gran onada, com feien també a La Llama en Body, que també és una altra pel·lícula molt influenciada per aquesta mena com de filosofia, i aquesta és la gran pel·li sobre el surf. Però als anys 60 va brotar una mena com de gènere que van ser les beach movies, que eren pel·lícules on nois i noietes amb biquini i amb banyadors passaven tot el dia a la platja jugant al voleibol o fent festes o ballant i cantant, i aquest gènere va tenir molt, molt d'èxit, va estar tot als anys 60 fins als 68, quan Charles Manson ja va dir que s'acabava el somni dels 60, matant gent a la Sharon Tate i molta més gent, però que va tenir... Visca! Sí, gràcies, nena. I després va tenir una mena com de revival a Disney Channel, que us agrada molt Disney Channel, amb Teen Beach Movie, amb Teen Beach Movie, sí, que va fer un parell, que fins i tot van tornar a cridar a actors com el Frankie Avalon i la Funicello, que eren els protagonistes de gairebé totes les pel·lícules d'aquesta sèrie.
2: I la segona pel·lícula, que es diu Beach Blanket and Bingo, no sé si és el títol o les persones que surten, perquè...
3: Beach Blanket Bingo.
2: Vale, i sona així. És una mica el mateix tarannà, oi?
3: It's dynamic dog game.
2: Són noies, platges, xiringuito...
3: Sí, que no fan res a la vida.
2: Exacte, perquè no fan res més, no?
3: Res, o sea... Estan tot el dia, tota la setmana, tot l'any allà a la platja Califòrnia i no fan res més. Tenen els seus petits doncs, romansos entre ells i tal. Es barallen perquè sempre surten uns motoristes que són... En compte, Àngeles de l'Inferno són una miqueta els bretos de l'Inferno perquè són molt tontos i ja està, però són pel·lícules, totes eren iguals, o sigui, totes les pel·lícules eren iguals. De tant en tant intentaven doncs, ficar alguna cosa nova, no original, perquè ficaven aliens, extraterrestres, coses així, però bueno, però va funcionar perquè, clar, perquè darrere d'això hi havia un LP, un long play, amb tots els discos i amb totes les cançons de cada pel·lícula. I això, el que us dic, van ser un èxit increïble. I el Frankie Avalon, que era un cantant d'aquest...
2: És el que surt a Gris.
3: Clar, sí, el del Somni.
2: Exacte, el que surt amb la Frenchie, quan deixa el col·le. I després surt també la Annette Funicello.
3: Annette Funicello, sí. Que...
2: És com una mica de pel·lícula de cameos de cantants.
3: Sí, no, clar, sortien cantants i tal. I Annette Funicello va començar al club... El Club Mickey, perquè era el Club Mickey que va ser el primer programa per part de televisió de Walt Disney. No, no, van aguantar fins i tot per fer els cameos a la Teen Beach Movies de la Disney dels anys 90, bueno, 2000 eren gairebé.
5: I el que també s'ha fet molt és la mateixa estètica de la platja, però que als Estats Units fiquen molt en el llac, no? Que és el mateix rotllo, però en comptes d'haver-hi una platja que hi ha un llac amb socorristes, amb vigilantes de la platja i tot plegat.
2: Com 12 fora de casa.
5: Sí. Aquest rotllo.
3: Los Incorregibles Albóndigues, amb el Bill Murray, sí, amb el campament que tenen allà i la mena com de picabarella entre dos campaments, totes les proves, i després està Divendres 13, sí?
5: Clar, jo aquesta tampoc la coneixia, Big Bang. Jo per bingo només em surten Los Vingueros.
3: Los Vingueros, sí.
5: Però bueno,
3: clar,
5: no,
3: sí.
5: És un altre tema.
2: De cinéfilo,
4: sí,
2: eh?
4: Sí, no, és, han posat les files.
5: En un mes m'he posat.
4: Des que el vam obligar a veure Cheetah Girls 2, que ja sí. No paro.
5: No tinc pendent encara.
3: No. L'hauries d'haver vist allà, eh?
2: Doncs, Fausto, el que passa és que m'estàs parlant de pel·lícules de platja, que són com així alegres, com el Dolce Fareniente, però a mi se me'n venen al caps algunes que deixen una mica de mal cos. Parlem de Tiburón.
3: Tiburón, clar, és
2: la pel·li... horrible, i també és una pel·li de platja, oi?
3: És una pel·li de platja. És la pel·li que va ficar al por anar a la platja a tota una generació durant molts d'estius.
4: Aquesta i la de lo imposible. Jo des de llavors ja no vaig tranquil·la.
3: Sí, però això sí va ser un resort a Tailàndia. Sí, sí.
5: I Pirates del Caribe, també.
3: Pirates del Caribe, sí. Per al mico, sí. No, però clar...
2: Hi ha clàssics del mar.
3: Clàssics, hi ha clàssics, totes les pel·lícules doncs, d'aventures dels anys 50, Todos los hermanos eran valientes, El mundo en sus manos, que era la pel·li que està el Gregory Peck a comprar Alaska, i van també a matar foques, que ara és una cosa una miqueta així...
2: I de fet, l'altre dia parlàvem amb el Malcolm Otero, que ens va parlar de la pel·li de Moby Dick, que deia com que era igual de bona que el llibre, que són diferents, però que era així com molt teatral, i és de l'any 56.
3: Sí, que el John Huston, que va ser el director, va contractar com a guionista per adaptar la novel·la del Herman Melville a Ray Bradbury, ni més ni menys. I la pel·lícula es va rodar, totes les escenes marítimes, es va rodar a Tenerife, totes.
2: I en aquestes no surt cap creu, eh?
5: Peliculón, aquest.
2: No parlem de Titanic, és clar, per la música... De quina pel·lícula de creuer parlem?
3: Estem parlant d'un clàssic. Ja hauria parlat aquesta de Los Vingueros com a clàssic, però aquesta, que està a l'alçada d'Eurotrip, que és la pel·li que també li agrada.
5: És de molt de rotllo.
3: És Boat Trip, Este barco es un peligro, que és un dels clàssics de la comèdia gamberra i tronada, quan Cuba Gooding Jr., que va guanyar un Oscar fins i tot, era l'actor que s'anava a menjar al món i va acabar fent dos tonteries. Però aquesta, que és una comèdia molt divertida, amb molt... Molt, també, molt gruller en algunes coses, no és gairebé subtil, però divertíssim. I aquest número, que és el número que ha de fer el Cuba Gooding Jr., en plan drag queen, allà ballant amb un munt de drags, és divertidíssim. Perquè, clar, totes les històries que el Cuba Gooding Jr. i el seu amic, que són dos imbècils integrals, doncs decideixen anar de creuer, i anem a un creuer que estarà ple de top models i tal, i acaben agafant els bitllets per a un creuer, per ser un creuer gay. I allà estan els pobres, doncs, fent-se passar per gais, i després sí que arriben nenes, hi ha les xicotes que sí que treballen per allà, que són hetero, i la pel·li tota l'estona són aquesta mena de com de disfresses, d'embolics, d'equívocs, i una de les millors coses és tenir a Roger Moore, a James Bond, fent de gran dama gay i dient-li a Cuba Gooding Jr. si vol una xistorrilla. De les escenes clau de la comèdia contemporània nord-americana. Diguem-ne que no és una obra mestra, però diguem-ne que és d'aquestes pel·lis que tu passes molt bé. Bé, això es va passar bé, l'Uri.
5: Sí. La típica pel·li que quedaves amb amics i que estaves de festa i te la posaves de fons i et parties del
3: cul. No, ni a la Filmoteca, però, no. Ostres, però la podem fer per una quedada a casa del Carles. Sí.
2: I ara que parlàveu de xistorra, perquè, clar, aquesta sessió és com una paella mar i muntanya, val? Llavors, ara anem a la muntanya. I a mi, Fausto, les pel·lis de muntanya em fan una ansietat que flipes, perquè són pel·lis com Balandrau, com La Societat de la Nieve, com Viven.
3: Bueno, però ahí tens el menú assegurat, ja.
5: Bueno. Ja se sap com acaben totes, eh? Sí, la
2: claro,
5: muntanya.
2: I acaben fatal. Llavors, recomana'ns pel·lícules de muntanya que no siguin un desastre horrible absolut.
3: Bueno, ja... Des del cinema nazi, que va fer totes les pel·lícules...
2: Bueno, era una mica desastrosa.
3: D'alpinisme, no, però eren totes de joves a l'alpinisme, perquè està... 5 dies un verano, que és la que feia el Sean Connery, que estava molt bé. Després, el Niño i la muntanya, que és una pel·lícula que està basada en el Walden, tota aquella mena com de poema del Zorro, i hi ha pel·lícules que estan bé. La família Robinson, pel·lícules dels 70, La cabanya en el fin del mundo, que és gent, famílies que van a passar doncs, un cap de setmana o es van viure a la muntanya, que són pel·lis positives, són pel·lis ecològiques i que estan molt bé. Però, clar, però al cinema lo de que una família s'ho passi bé a la muntanya, no, perquè han de sortir ossos, han de sortir animals...
2: Exacte, i això és el que passa 127 dies.

0: Aquesta cançó es diu Lovely Day, però crec que el day de la peli no va ser lovely.
1: I són hores, no 27 dies, perquè si
0: bueno, no... Bueno, cariño, jo compto el temps, jo m'imagino que serien com dies.
1: Imagina't.
2: Si poses 5-7 dies al pobre Aaron Rostel, que va ser el que li va passar aquesta cosa, això és una... Bueno, aquesta cançó està triada amb moltíssima mala llet, perquè és un dels moments en què el personatge que s'ha quedat atrapat, és un excursionista, o sigui, és professional, ho sap voler, però el tio marxa allà al Gran Canyón sense dir res, ni on va, ni a ningú hi va sol. Mm-hmm. I es queda, cau per una mena de garganta i queda atrapat pel braç. Queda allà pel braç i no pot sortir, se l'acaba l'aigua, se l'acaba tot, no pot comunicar-se a ningú. I aquesta cançó és un moment en plan flash, en plan oníric, que és molt divertit, però clar, acaba, aquesta cançó va sonar mentre ell s'està tallant el braç per poder sortir.
1: James Franco, no?
2: Sí.
1: James Franco. I
2: James
1: és una història
2: Franco.
1: Real.
0: Però bueno, pots parar real, tu de ser ara el bollero.
1: Mira, avui m'està tocant que me la sé.
2: És que James Franco és molt amic de l'Ure. Ara que està cancel·lat.
0: Però aquesta també em donaria ansietat, igual que la següent, que també és d'excursions. He used a 9mm automatic. I promise you this guy's killed before. FBI Special Expert Warren Stanton is... Esto es muntanya, però sona com a muntanya...
2: Una muntanya d'aquesta...
0: Dels 80 a tope.
2: És muntanya, un 80, és un tràiler molt 80s. No, és clar, és Dispara a matar, que és la història de Sidney Poitier, que és un agent de l'FBI que està buscant a un psycho killer, un assassí en sèrie, que no sap com és, tampoc sap si potser és una dona o és un home, no sap, però li ha arribat la notícia de que estarà dintre d'un grup d'excursionistes que van amb el Tom Berger, que és el guia, que estan per la muntanya. I el Sidney Poitier, doncs, s'ha fet i és tota l'excursió intentant esbrinar qui és l'assassí. Mentrestant, va morir molta gent. La gent va morir, però en plan, o sigui, en plan accident mango. Mira, papa, colva tot des de dalt, i coses així.
1: Tipo antic, no? Dels
2: sí,
1: mangos.
2: Sí.
0: Però veieu com són horribles totes les pel·lícules
2: sí.
0: de...
2: Sí, sí. Que... I surten ossos, sí, un os, surt un os d'aquest, que sempre diuen, un os, què faig? Quiet, has de quedar quiet. O cridar més que ell, que sempre ho farà tocar les pel·lis, que no sé si funciona, perquè no he trobat mai amb un os.
1: Tant de bo no haver de provar-ho.
0: I per acabar, Fausto, volem preguntar-te si les pel·lícules preferides del Tomàs, que són Pirates del Caribe, són considerades pel·lícules de platja. Són pel·lícules de platja?
2: Són pel·lícules de platja, clar. Aquella platja immensa on van deixar abandonat el pobre Johnny Depp, que parlava amb ell mateix a diferents versions del mateix. Notícia, Johnny Depp tornarà a Pirates del Caribe a la convenció de Disney aquest cap de setmana. Ja s'ha anunciat el rol
0: de... És l'exclusiva de la treva.
2: De la propera, i Johnny Depp està... Cobrarà una morterada, però ja... Però
1: jo els... Igual que tu per venir aquí, eh?
2: Sí.
1: El mateix.
2: Sobretot en dimarts, perquè, clar, són hores extres.
1: Totalment.
0: Doncs Fausto Fernández, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, gaudiu de la platja i de la muntanya i, bueno, un aplaudiment a l'Uri. Que...
0: Un aplaudiment. Sí. El més cinèfil de tots.
1: Sí, sí, sí, m'ha encantat. Avui me'n sabia pràcticament totes.
2: Veus, sí, sí. Ho vam preparar abans, però bé. Sí.
3: Ens veiem la setmana que ve, Fausto.
2: Que ve. Ciao, que vagi bé.
3: Adéu.
4: José Luis Sastre, padrí de la treva, defineix el programa.
5: És un programa de ràdio. Ni menys ni més. Un programa de ràdio.
4: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
1: Estem a segons que siguin la 1:40 i avui ens visita un periodista que molts el recordaran amb la seva cara d'adolescent cobrint les manifestacions d'Urquina Ona ara fa uns anys. Però, en uns mesos, bufarà 30 espelmes. Suposem que vindrà amb les piles carregades, ja que fa no gaire estava de viatge a l'altra punta del món. I avui ens explicarà si ha pogut donar-se molta o poca treva. Avui ens visita l'Abraham Orriols.
6: Estem esperant els convidats, veiem si arriben ja.
7: Exacte, va, ja començo jo.
8: Fotent canya. Suposo que com tots els nens de Catalunya alguna vegada vaig fer allò d'Abraham Orriols TV3 Berga.
9: I algú altre l'ha cagat totalment.
8: Sí.
10: Mania personal. La gent que toca el pitu, el claxon, no el suporto.
9: Alerta.
8: Molt d'ull.
9: Vinga, va, continuem.
10: Millor festa major de Catalunya. No és una festa major, però la Patum de Berga, per suposat.
9: M'ha gustat moltíssim.
1: Abraham Orriols, com vas?
6: Bon dia, doncs estic absolutament flipat perquè no sé d'on heu tret molts dels arxius sonors que han sonat.
0: Aixa l'Uri, aixa l'Uri.
1: Hi havia talls que després en parlarem d'anys enrere de la Marina FM, imagina't si fa temps.
6: És que pràcticament no m'he reconegut, imagina't, dic, hòstia, però aquest sóc jo que estava dient, on deu ser això?
1: Sí, sí.
6: Però bueno, estic encantat de ser aquí amb vosaltres i amb moltes ganes de que m'expliqueu també vosaltres com us doneu treva, com no, bé, encantadíssim, encantadíssim.
1: No, avui toca tu, avui toca tu, que ens expliquis tu.
6: Bueno, aviam blanc. Sí, sí, sí. És a dir, això sempre ens costa, els que estem acostumats a fer entrevistes, posar-nos a l'altre cantó.
1: Però ara estem escoltant la Patum, que això que deies, tu ets allà. És una festa molt icònica, però no sé si, clar, des de fa uns anys, això està patat sempre. Tu vas allà i no tens espai. Tu com el vius, la Patum?
6: Sí, hi ha moltíssima gent. És normal, perquè és una festassa, per mi és la millor festa del món.
0: Jo tinc un FOMO, no he anat mai, i és que em moro de ganes, t'ho dic.
6: És que has de venir, has de venir, i què passa? Que molta gent vol venir, i cada vegada se n'ha fet més publicitat, perquè també doncs, va ser reconeguda com a patrimoni immaterial de la UNESCO, moltíssimes campanyes publicitàries, i també una bona tasca de l'Ajuntament de parlar de la Patum, no només aquells 5 dies de Corpus, sinó durant tot l'any. Què passa? Que la plaça no ha crescut. És a dir, ha crescut l'interès, perquè la plaça és la que és. Ara no recordo molt bé les xifres, però crec que hi havia algun estudi que parlava que tenia una capacitat per 7.000 o 8.000 persones. S'hauria de comprovar, però va per aquí. Vol dir que a la Patum ve molta més gent que aquestes 7.000 o 8.000 persones.
0: Més o menys tens una data al cap? Una data al cap?
6: No tinc una xifra, però t'asseguro que qualsevol que vingui a la Patum veurà que són molts més, perquè els carrers adjacents, el passeig on també hi ha doncs, els menjars, les atraccions, etc. Què passa? Jo voldria que tinguéssim una mica més d'espai, és cert, però a mi també m'agrada molt visitar les altres festes populars d'arreu de Catalunya. És a dir, jo no puc criticar que la gent faci allò que jo també vull fer. I per tant, doncs mira, ens haurem d'organitzar d'alguna manera.
7: Creus que s'acabaran fent dos tandes, com quan fan dos bolos en un mateix dia?
6: Espero que no, però sí que el que ja passa és que regulen els accessos vull dir, la policia, els Mossos, la Brimo, hi ha un moment que tanca a vegades la plaça i diu, aquí no entra.
0: Hem de velar per la seguretat, també.
6: Clar, és una festa, és a dir, això és l'últim que es pot oblidar, és una festa popular, és un moment únic i s'ha de viure.
1: A mi se m'ha arribat a dir que en moment dels tiravols, si tu saltes, com hi ha tanta gent, pots quedar apretat i pots no tocar el terra durant una estoneta, que vas donant volts perquè estàs tan enxubat que passa.
6: Clar, hi ha moments que hi ha tanta gent que és difícil caure justament pel que dius, que no tens espai per caure. I per tant, senzillament, no toques de peus a terra. Tampoc és una gran sensació aquesta. Quan et passa això, dius, voldria tocar. Bueno, escolta, són els pros i els contres de la Patum. Tu ja saps que tindràs morats, que suaràs, que el dilluns, després de Patum, és el dilluns més dilluns de tot l'any per tots els berguedans, però també és una gran festa. Jo, vaja, ara potser els berguedans diuen, aquest és un boig, però jo us convido a venir-hi i a gaudir-la amb nosaltres.
0: Si ens has convidat tu, ara sí que podem anar-hi amb tot el dret del món.
6: Per suposat.
1: Abraham, tu com et dones treva?
6: Mira, doncs ara, per exemple, aquest estiu, sobretot em dono treva anant a la platja allò a les 7-8 de la tarda, que és aquell moment que ja no hi ha tanta gent, que el mar normalment queda com un plat, que a més els rajos de sol piquen allò a l'aigua, que la atarongeix una mica, i per mi és el millor moment del dia. Jo és que si he de triar entre anar a la platja a les 12 o a les 8 del vespre, ho tinc claríssim. Segona opció, i per mi és un dels millors moments del dia, durant l'estiu.
1: De fet, avui patíem, perquè no sabíem si vindries avui o vindries el 2027. Perquè, parlant de platja, parlant d'estiu, que vas estar ara fa uns dies, vas anar amb una colla d'amics a Tailàndia, era?
6: A Tailàndia.
1: Vas arribar a l'hotel, vas dir, no, tenim la reserva per avui. Què va passar?
6: Va ser depriment, és a dir, va ser depriment. El cas és que, érem a Tailàndia, un grup d'amics, jo me n'havia encarregat d'agafar alguns hotels i a la part final del viatge anàvem a Koh Tao, una illa del golf de Tailàndia, on a més ens hi estàvem uns dies i era aquell moment que agafes l'hotel bo del viatge, sí. No? És a dir, durant tot el viatge vas agafant cosetes, una mica de només hi serem per dormir, aquesta gran frase, i aquest, en canvi, no.
0: I vols el bo amb el bufet i amb tot.
6: Sí, amb bones vistes, bona habitació, etc. I me'n vaig encarregar jo. I vam arribar a l'hotel, a més, després d'un trajecte amb una barca ràpida, en teoria, deien, des d'una altra illa, que va ser 2 hores i mitja, realment, bastant espantoses, amb mala mar, amb onades de 3 metres, que alguns dels amics, un amic especialment, va vomitar fins i tot. És a dir, arribem a aquesta illa, en aquest context, rebentats, marejats, amb ganes de dir, per fi una dutxa, ja és de nit, se'ns havia fet de nit a la barca, i el tio diu, no, pel teu nom no tinc cap reserva. Com que no? Tens les mateixes dates de l'any que ve, del 2027. Clar, és a dir, jo pensava, però com em pot estar passant això a mi? Perquè, clar, si això li passa a un col·lega, te n'enfots d'ell, no sé què, però dius, però jo com vaig clicar el 2027? I a més, li vam dir, hòstia, però, bueno, i tens lloc?
0: Exacte, que era la meva pregunta, perquè si tenen nit, cap problema.
6: Clar, 10 de la nit, motxilles, mig barrejats, ja et dic, i deia, no, estic ple, i de fet, la illa, que Koh Tao és una illa molt petita, és 3 vegades més petita que Formentera, diu, és que crec que està tot ple, perquè era una setmana que era festa a Tailàndia, amb el Buddha Day, no sé què, o com es digui, etc. Total, que al final, suplicant-li, ens diu, bueno, tinc una habitació de reserva per 4 persones, nosaltres érem 7,
10: entafureu-vos-hi tots set i demà ja buscareu. I, bueno, doncs, efectivament, a la primera nit, alguns dormint a terra, d'altres atapaïts al llit, i vam acabar l'endemà agafant una habitació, que eren quatre lliteres dobles, sense finestres, i amb habitació i amb lavabo compartit amb la resta d'habitacions del passadís. És a dir, anàvem de colònies. No, fatal. És a dir, vam passar del millor hotel possible a una habitació de colònies.
7: I però, fer això de buscar a veure si era veritat que havies reservat quan no tocava, o vas assumir amb dignitat que segurament t'hauries equivocat?
10: No, vaig buscar-ho i efectivament em vaig equivocar. Jo no podia entendre, això a vegades ho sents d'altres col·legues o gent que li ha passat.
0: A mi em passen aquestes coses.
10: Però jo ho jutjava. Dic, però com t'has d'equivocar? Una cosa que t'equivoquis un dia amunt, un dia avall. Però hòstia, pel 2027... Doncs pam! Em va passar a mi.
1: Encara et parlen els amics de la colla o no?
10: Sí, hi van haver uns minuts tensos, eh?
0: Però ja no et deixaran reservar mai.
10: Cabró, exacte, bueno, això ara m'ha inhabilitat per organitzar qualsevol tipus de viatge.
1: De fet, a la colla, i per exemple a Juliana Canet, hi ha una altra persona que crec que has compartit moltíssimes, moltíssimes coses i que, a més, t'ha volgut deixar un àudio.
10: No fotis!
11: Què passa, gent de la treva, Uri, Aitana i Amparo? Espero que estigueu bé. Veig que esteu molt ben acompanyats amb l'Abram. És un tio de puta mare. Això ja ho sabeu ben bé. I res, dir-vos que aneu amb molt de compte, si us plau, vigileu, perquè segurament quan acabi l'entrevista, quan s'apagui el pilotet vermell, us demanarà una foto de grup. O sigui, no té altra cosa
10: l'obsessió.
11: És una persona que aquest any farà 30 anys, però tot i així porta dins un jubilat de 52 per 24.
10: Exagera.
11: Té 180 anys a l'Abram dins seu, i és increïble perquè

0: Foto perfecta, foto mamis, que
1: exacto,
0: es aquí.
1: Pero tú eras el que portaba palo de selfie.
2: No, és a dir, pal selfie, trípodes, això em sembla una salvatjada. I, però és veritat que el selfie llueix poc. Sí. A mi el selfie no m'acaba d'agradar, sent molts. Sí. I dic, home, però demanem un moment.
1: Clar, tu demanes.
2: Clar, i ja està, si és un segon, i després qui te la fa, tu li dius, tu també en vols una, i sempre també en vol una. I ja està, i ens ajudem mútuament dos grups, i aquí no ha passat res. I el Guillem és antifotos de grup, i el cabron això s'ho tenia guardat, perquè ahir vam anar junts al cine, no em va dir res, i ara parlàvem, però fa 10 minuts, perquè demà anem junts a Menorca uns dies, i no m'ha dit res, i s'ho havia guardat.
0: I després te les demanen, les fotos?
2: És que no només les demanen. Ai, hòstia, envia-m'ho, que també ho enviaré als pares, o calla, que aquesta la pujaré a Instagram. Si després aquelles fotos són les que més rulen.
3: A Menorca teniu l'allotjament agafat, perquè si no en teniu, Menorca a l'agost dormiu al carrer, eh?
2: No, per sort anem a casa d'un amic. Som aquesta classe d'amics que es llancen al damunt del que té casa a un lloc guapo d'estiu, i vam dir, va, tio, convida'ns, va, hòstia, que no, va, veniu 4 dies. Vull dir que anem de convidats, afortunadament.
3: De fet, amb el Guillem comparteixes pues, molts projectes. La Conquesta, molt abans de la Marina FM, el projecte Molta Canya. Però tu, al món del periodisme, arribes una mica de rebot, perquè tu no volies al principi ser periodista.
2: No, jo no tinc el discurs aquest que quedaria genial de dir des de petit, m'agradava llegir els diaris, em flipava, no sé què. No, és mentida. Però jo anava per estudiar dret, i no va ser fins a l'últim moment, segon de batxillerat, que vaig col·laborar amb la televisió del Berguedà, que és el millor que pot fer algú que es vol dedicar a la comunicació, començar pels mitjans locals perquè et permet aprendre i tenir molt de carrer per córrer, diguem. I allà vaig veure que la tele m'agradava molt i vaig canviar, ja et dic, a l'últim moment, però més per un interès per la televisió, d'entrada, que pel periodisme. Després vas veient de dir, si és que jo no em veig dedicant molt cap a altra cosa, és a dir, menys mal que ho vaig fer, seria un advocat pèssim, jo.
1: I de fet, tu a la tele fas molt carrer, o sigui, perquè fas molt local, així, molt societat. Quina és alguna situació, alguna anècdota que tinguis de dir, vale, m'han trucat a les 10 de la nit, m'he hagut d'anar, vamos, prendre pel cul...
2: No, això, clar, o sigui, t'anava a dir malauradament, però també afortunadament és el que passa quan treballes, clar, en una redacció d'informatius, tu et penses que aquell dia serà molt senzill i que no passarà res, i acabes a França cobrint uns incendis i t'hi quedes 3 dies. És a dir, això va passar tal qual, i havent de comprar, diguem, roba íntima a un Carrefour entre directe i directe, perquè és que has marxat sense roba, perquè no hi havia més d'això. I després altres cobertures molt bèsties, com pot ser la Dana al País Valencià, que per mi és el més bèstia que he vist mai. Però també ja et dic, de coses inesperades, o el dia que dius, avui anirem pantaló curt, que, escolta, cap a la Generalitat, clar, que és fatal.
0: Passa,
2: és a dir,
0: per
2: tant, això et passa els primers dies, després ja sempre més pantaló llarg. I tenir unes botes per incendis o unes botes per aiguats, etc. És una part que, segurament, si no t'agrada el periodisme, et semblaria el pitjor del món, però si t'agrada, jo gaudeixo molt de no saber on aniré quan entro a la feina i d'aquesta adrenalina i d'anar a llocs estranyíssims. És a dir, allò que quan de petit et deien els pares de on hi hagi jaleo, tu allunya-te'n. La nostra feina va just al contrari. On hi ha jaleo, cap allà. I a mi m'agrada i la gaudeixo molt.
3: De fet, vam haver-hi molt jaleo, va ser fa 8 anys, si no recordo malament, a Urquinaona, que vas anar allà. I d'allà també va haver-hi molts memes de tu, de TV3, contractant a menors. Clar, deien de tot, becari, què fan contractant a un nen de 5 anys, tot això.
2: És que jo he tingut sempre cara de nen, és a dir, a mi ja m'havia passat sempre, i és veritat que llavors a TV3 no era tan comú, era menys habitual veure gent jove, ara per sort, sents la tele i a qualsevol franja hi ha gent de totes les edats, però durant uns anys, també pel context econòmic que s'arrossegava, això no passava. Si sumes un casco bastant indigne, uns focs, uns llambordins, uns contenidors, jo ja entenc que tot et porta cap al meme. Jo, com que a casa som en general de la conya i de donar-hi poca importància a tot plegat, a mi és que em va semblar graciós, fins i tot. Un cop va passar tota aquella feinada, perquè clar, en aquell moment realment és que en pocs dies amb tanta feina, diguem.
1: I ara et deixes barba per semblar més gran?
2: Mira, t'agraeixo que me la precis. T'agraeixo que me la... Jo crec que ara em porto una mica més perquè és estiu, però bueno, és que, escolta, jo faré, com heu dit, 30 anys.
1: Clar, i has de semblar una persona de 30 anys.
2: Ja hauria de començar a ser hora que sortís una mica de barba. Jo ja veig que no seré un tio pelut mai i que no... En fi, però sí, ara ja em sembla que ja no em demanarien si sóc menor d'edat.
3: No. Ara explicaves que vas arribar al món del periodisme una mica de rebot. També va arribar de rebot al món de l'escriptura, perquè vas escriure el llibre d'Una vida a les muntanyes, la vida de Marina Vilalta, la pastora més gran de Catalunya. També va anar de rebot, o com va anar això?
2: Sí, va anar de rebot i ha estat una de les experiències professionals, de debò us ho dic, més gratificants. Va ser fantàstic.

0: fer-ho. Més enllà del llibre, que a més vam tenir la gran sort que funcionés, que es llegís molt i que volguessin que, doncs, que anéssim a llibreries i a biblioteques d'arreu de Catalunya a presentar-lo, jo ara, amb aquest llibre, he guanyat d'amiga una senyora de 97 anys, de 98 anys, de fet ara de 99 anys.
1: Déu-n'hi-do.
0: Però clar, aleshores, això es va publicar el llibre el 2023, no? I eren converses amb aquesta senyora, la Marina Vilalta, a Bruguera, un poblet agregat a Ribes de Freser, mentre pasturava les ovelles, jeiem a terra damunt d'una manta, i mentre ella tenia un ull al ramat, l'altre a mi, i anàvem parlant, i realment eren converses, perquè jo li preguntava molt de la seva vida, i ella m'acabava preguntant molt de la meva, també. I tu tens nòvia o no? I el Tomàs Molina és simpàtic o no? Tal. Clar, jo tot això, evidentment, al llibre no surt, si tinc nòvia o no, o si el Tomàs Molina és simpàtic o no, perquè a ningú no li importa, que per cert és molt simpàtic, que ara no som ni que tal.
2: Això sí que ens importava.
0: Que no som ni que tal. Però això va crear una relació sincera. I ara, de fet, la setmana vinent, és que ara, justament ara sembla que jo no penqui mai, vull dir, és que ara pillo dues setmanes de vacances, justament. Doncs quan torni de Menorca, justament, pujo a Bruguera dos dies a estar amb ella i amb la família, perquè ens hem fet molt. Per tant, em va arribar la proposta, sí, de rebot, perquè li havien donat una creu de Sant Jordi per una vida dedicada al camp, devoció per la ramaderia, etc. A mi em semblava que tenia tot el sentit del món que una dona com ella tingués un llibre. No només s'han de tenir llibres de la vida de famosos, està molt bé que sapiguem la biografia del Miguel Bosé, em sembla fantàstic, però també de la Marina Vilalta. I per tant, doncs, fer-ho un regal.
1: I no t'ha donat per escriure més persones anònimes, com tu deies, no? De descobrir més vides, o ho tens aparcat?
0: No, em va picar el coquet i la veritat és que sí, però també és cert que fer un llibre demana molt temps. Uh-huh. Demana molt temps no només escriure'l, que després, i potser et dediques molt temps i et queda un xurro, és a dir, que això tampoc no és garantia. Però després també això de presentar-lo, etc. Jo crec que vaig acabar fent com una seixantena de presentacions. Imagina't, vull dir, cal tenir una mica d'energia i força. I mira, una mica també pel context personal i ara la feina, que també per sort va creixent, ho he aparcat, però no tanco la porta per res del món.
1: Aquesta cançó d'Esperit de vi, Brindarem, és també molt important per tu, entenc.
0: Sí, i mira, no m'ho esperava que me la poséssiu. Aquesta cançó que es diu Brindarem és d'un grup que es diu Esperit de vi, és un grup del Berguedà, que sobretot el Jacob, que és el cantant i compositor, és molt amic de la família i els seus pares. I aquesta cançó va dedicada a la meva mare. És un homenatge a la meva mare, que malauradament va morir l'any passat, el 26 de juny, per un aneurisma cerebral inesperat, sense cap símptoma, de cop, sense marge per fer-hi res. I ells, un any després, van voler treure aquesta cançó que l'homenatge, i això explica que alçarem les copes per brindar, celebrant tot allò que ens has deixat, i les nostres veus ressonaran. És igual, vull dir, és una cançó preciosa, va ser un regal preciós, que jo crec que la meva mare fliparia o flipa, i és, ara clar, s'ha convertit en la cançó preferida del meu pare i meva, 100%.
1: I per això volíem fer també aquest homenatge, també per deixar-te aquest regust de boca bo, per haver-nos visitat, per donar-te treva i amb aquestes vacances que tens ara a Menorca.
0: Gràcies, i us ho agraeixo. I mira, recomano a tothom que se l'escolti, perquè ells són boníssims, s'ho mereixen, és el single del seu segon disc, i que és una cançó de debò que jo crec que qualsevol persona que passi per un procés de dol, que qui passa sap que és una puta merda i que aquí no hi ha excuses ni altres maneres d'endolcorar-ho, segur que aquesta cançó jo crec que hi trobarà una mica de calma i de refugi. I a vosaltres, gràcies. He estat estupendo.
2: Moltes gràcies.
0: Amb vosaltres.
2: Moltes gràcies. I no te'n vagis molt lluny, que ara ens farem una foto grupal.
0: Vinga, ei, m'agrada.
2: I aquest tastet de l'Uri.
1: Estem aquí per fer una mica més amable el vostre estiu. I aquí no ens faltarà l'actitud de rock and roll. És que m'han dit, s'ha de tallar abans l'entrevista, no sabia per què era això. Clar, primer de tot, els oients, que jo tampoc sóc tan gran, encara m'hi sento jove, encara em sento eixerit i ben conservat. Sincerament, és el meu tema. Jo tinc FOMO constantment, cada dia, pràcticament, quan vaig a un lloc, tinc FOMO per el que em perdo, perquè, òbviament, no pots estar a tot arreu. Ah, sí? És que no la conec, la pel·lícula. Ara he quedat fatal, però...
3: Bueno, tu sempre quedes fatal totes les setmanes.
1: El cinema no és el meu. Per això tenim aquí, perquè ens il·lustris, perquè si és per mi...
3: s'ha reivindicat davant dels meus ulls de crític cinematogràfic.
1: Ja som amics.
2: Ara l'estimes un poquet més.
3: Eurotrip.
2: Que clar, ah, no has vist la pel·lícula de Hannah Montana.
1: No, no l'he vist. No. Parts de la sèrie, però la pel·lícula no l'he vist mai. Clar. Us ho accepto si també posem Plats Bruts aquí.
2: Val, però a Plats Bruts també parlen del poble.
1: No, sempre és bastant...
2: Tinc
1: no,
2: poble?
1: Vull dir, a nivell de, no, a nivell de que és la Bíblia, com una sèrie d'aquest programa.
2: Ah, no, sí, sí.
1: I per suposat, gràcies a totes i tots que connecteu amb nosaltres cada dia, sigui en directe o recuperant-ho després. Esperem que aprofiteu aquesta hora per baixar revolucions i dedicar-vos una estoneta per vosaltres.
2: Home, has fet tastets per a tots els convidats que han vingut. Havíem de fer un tastet de millors moments de l'Uri.
1: I és molt estrany quan, clar, no t'esperes. M'he quedat així una mica xuquejat. Sí, sí, perquè, clar, a més, clar, quan perds el control d'un programa i quan estàs controlant tot, quan ja no passes a controlar-ho, et quedes una mica tal. Però, òbviament, agrair-vos moltíssim aquestes setmanes, tant a vosaltres com a tot l'equip, com als oients, bueno, passo a l'altre costat, passo a escoltar-vos des de l'altre costat i que estarem molt pendents fins al 28 d'agost, escoltant cada dia i donant-me treva d'una a dues, sens dubte.
2: Et trobarem molt a faltar, Uri.
4: Nosaltres també t'estimem una mica més, tot i que no hagis vist Hannah Montana i la Sira.
1: Mira, ara que tinc ara una mica de vacances, puc aprofitar per posar-me-la.
2: I l'Uri marxa avui, però demà nosaltres tornem amb la Zoe Bonafonte i amb el One Hit Wonder de la Julia Blum.
4: Tot això amb el Tomàs Sánchez a la tècnica, la Laia Meseguer a la producció, la Noemí Pérez a les xarxes, Mireia Molina a la redacció, som l'Amparo, l'Aitana i l'Uri.
2: Gràcies. Adéu, adéu. Fins demà.
5: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Granada ha vuelto a temblar. Pasadas las 10:30 de la mañana, un nuevo terremoto de magnitud 4,8 ha vuelto a sacudir la provincia. Desde entonces se han producido en torno a una decena de réplicas de menor magnitud que han obligado a desalojar monumentos como la Alhambra. Hay al menos 3 heridos. Nos vamos hasta Granada. Jaime Bezmar, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Mañana de infarto en Granada. La secuencia de seísmos de este martes ha dejado 3 heridos leves por traumatismos y además se siguen reportando daños materiales no estructurales. Han caído elementos de cornisas y aleros, cascotes en los suelos. Los granadinos se han tirado a la calle entre nervios, miedo, desconcierto e incertidumbre.
8: Además, el ruido ha sido tremendo del primero. Luego ya los otros se han notado, pero ya no eran tanto ruido. Era más bien lo que es el meneo. Pero bueno, afortunadamente estamos bien.
7: Estamos bien. En la Alhambra, los fuertes temblores han provocado el desalojo de la Alcazaba y la suspensión de las visitas a los palacios. Y el metro de Granada ha reducido la velocidad de sus trenes tras los seísmos en la capital y el área metropolitana.
6: En unos minutos vamos a volver allí para conocer la última hora, 3 días después del seísmo del pasado sábado. Sobre esto y la preocupación que deben tener o no los granadinos, le ha preguntado a nuestra compañera Marina Fernández a un experto en terremotos. Este le ha contado que es pronto para saber si estamos ante un enjambre sísmico. Hoy también estamos muy pendientes del calor. Este martes y mañana van a ser los días con las temperaturas más altas de esta semana y la EMET ha activado varios avisos rojos para ambos días. A esta hora lo están ya en Pontevedra y mañana lo van a estar en el litoral de Valencia y Alicante. Meteorólogo Jordi Carbó.
9: Concretando más, hoy será al sur de la provincia de Pontevedra, cerca del río Miño, donde las máximas van a superar los 40 grados. Y mañana, en el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante, máximas que podrían llegar a superar los 42 grados. Y es que estamos ante los 2 días que van a ser los más cálidos de esta semana en el conjunto del país. Máximas en la mayor parte de poblaciones esta tarde entre los 35 y 40 grados, más bajas en puntos costeros, pero con marcada sensación de bochorno. Tarde soleada, con algo de viento, hasta primeras horas de la noche. A partir del jueves las temperaturas bajarán en todo el país.
6: Mientras en Ceuta lo último es que el Poder Judicial ha pedido 2 jueces de refuerzo y más personal experimentado para hacer frente a la crisis migratoria. Desde allí, la portavoz del gobierno, Elma Saiz, ha explicado en Hoy por Hoy que se han empezado con la instalación de las 4 carpas que se han acordado para atender a los miles de migrantes que siguen malviviendo en las calles de la ciudad autónoma. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dicho que esperan que cuando estén terminados estos espacios se pueda dar cobertura a más de 1.500 migrantes. migrantes. En Ceuta sigue Nicolás Castellano. Nico, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Pues el ritmo de levantamiento de esas carpas se ha ralentizado. De hecho, hasta mediodía solo hemos visto las dos carpas que colocaron ayer por la tarde en ese aparcamiento de la explanada. La ministra, de todas maneras, asegura que en base al reparto de comidas, 4.000 que hacía Cruz Roja ayer en la playa del Trampolín, el gobierno prepara un plan de contingencia que podría aprobar, digamos, a ampliar estas cuatro instalaciones temporales de 1.500 hasta 4.000 personas.
11: Entiendo, por tanto, que esta infraestructura que se está empezando a montar podría llegar hasta esas 4.000 plazas.
12: Bueno, efectivamente, vamos a, insisto, no quiero poner un techo, lo importante es que de manera inmediata van a estar 1.500 dispuestas, pero son, como ayer anuncié, cuatro espacios que en total pueden sumar y pueden dar cabida a más plazas.
10: Además, en cuanto al ámbito de los menores, el Ministerio del Interior ha actualizado las cifras, son casi 2.200 de los menores filiados y que van a ser puestos a disposición del área de menores de la ciudad autónoma.
6: Miles de migrantes siguen durmiendo en las calles, en las playas, en naves o en trasteros. Es el negocio de la desesperación. Vecinos que están alquilando sus trasteros sin luz natural para que puedan vivir allí los migrantes que pueden pagarlo. Viven hasta tres en algunos de ellos. El precio entre 450 y 500 euros a la semana. Por poner en contexto, España tiene una renta per cápita de unos 30.000 euros anuales, mientras que en Marruecos se sitúa entre los 3.200 y los 3.400 euros al año. Y hoy además se cumplen 90 años del asesinato de Federico García Lorca.
13: Exigido al gobierno que desclasifique todos los documentos que tiene con respecto a ese crimen y que salgan a la luz todos los documentos relacionados con los crímenes de la dictadura. No puede ser que 50 años después de la muerte de Franco, el Estado siga ocultando o siendo un impedimento para que conozcamos la verdad sobre esas víctimas, la verdad sobre sus verdugos.
6: Es el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, contándonos esta mañana en Hoy por Hoy que han presentado un escrito dirigido a Pedro Sánchez para que todos los documentos relacionados con el asesinato del extraordinario poeta sean desclasificados y se tramite la nueva ley de secretos oficiales que lleva un año ya congelada en el Congreso. Nueve décadas después, la obra de Lorca sigue siendo eterna sobre su legado y sobre los que han imaginado su voz para interpretarlo, ya que de él apenas tenemos algún vídeo sin sonido, hablaremos en este Hora 14. Con la producción de Minerva Marcos y con Carlos Nicolás y Alberto Valles en la técnica comenzamos. Son las 2 y 5 minutos.
14: Hora 14 a Catalunya. Ferran Dalmau.
15: Dues setmanes després continua enquistada la vaga a l'aeroport del Prat que ja ha causat 270 vols cancel·lats en el moment de més activitat per la temporada d'estiu. Els treballadors de terra de Ground Force són lluny de tancar un acord amb la companyia.
16: Nosaltres continuem amb la porta oberta a qualsevol negociació, però és l'empresa la que no vol.
15: Aquest conflicte laboral està causant, segons la CGT, una vintena de cancel·lacions al dia en companyies com Air Europa, Lufthansa, Qatar Airways, Turkish Airlines o Air France. Ho avancem a la SER. El Col·legi de Psicòlegs investiga 30 casos de possible intrusisme. Un d'ells, el de la terapeuta de la família propietària de Mango, els Andic. Les falses teràpies convencen, sobretot, les persones més vulnerables.
17: La gent que està en situació més dificultat o més vulnerable no està en una situació perfecta per prendre decisions. I aleshores, bueno, és molt fàcil deixar-se entabanar.
15: Mentre la crisi a Ceuta continua portant mal de caps al govern espanyol, Junts per Catalunya torna a insistir en que Catalunya hauria d'assumir les competències d'immigració. Sentim Jordi Turull.
18: El que passa a Ceuta no es queda a Ceuta. I normalment quan allà s'estornuda, Catalunya s'encostipa. I és així. I per tant nosaltres més que mai ara posem en valor la necessitat de tenir les competències pròpies.
15: Dues i set minuts i pel que fa als esports, Rodri ja ha aterrat a Barcelona i des de fa una estona és a les oficines del Camp Nou. El fitxatge del pilota d'or per al Barça és a punt de ser oficial.
19: Jugar en el Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la verdad me llegues pronto. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, por la Champions, a por todo lo que se va a jugar.
15: Són les primeres declaracions del capità de la selecció espanyola en la seva arribada a Barcelona. Ja hem batut el rècord de nits torrides a Barcelona i és que fa una calor que embafa, Jordi Carbó.
9: Avui les temperatures seran semblants a les d'ahir, les màximes han pujat les mínimes, però el que notarem avui és un augment de la sensació d'aixafogor, i és que la humitat es mantindrà força alta i no només a la línia de la costa, en una tarda bàsicament assolellada. Temperatures màximes en breu de 30 a 35 graus a la costa, al perlitoral i també a les valls del Pirineu. A l'interior superarem els 35, apropant-nos als 40 a Ponent, els llocs habitualment més càlids de Catalunya, la Conca de Tremp, el Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre. Així doncs, molta calor, molta aixafogor, amb sol i marinada de moderada forta fins que arribi la nit. Demà serà el dia més càlid de tota la setmana en el conjunt de Catalunya. A partir de dijous començarà a baixar la temperatura.
15: Passant gairebé 9 minuts de les 2 del migdia, amb en Víctor Valero al control sonor, sou al 96.9 i al 103.5. Comença l'hora 14.
14: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Ferran Dalmau.
15: Què tal? Bona tarda. A l'aeroport de Barcelona continua enquistada la vaga del personal de terra de la companyia Ground Force. Són els treballadors que s'encarreguen de controlar l'embarcament i la facturació de l'equipatge. Porten ja 2 setmanes de vaga i no hi ha cap perspectiva de resoldre-ho. Segons el sindicat convocant, la CGT, fins ara l'aturada ha provocat la cancel·lació de 270 vols i que 6.000 maletes no hagin viatjat amb l'avió que tocava. Pol Valero.
20: La companyia Ground Force a Barcelona dona servei a una setantena d'aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o Turkish Airlines. Segons la CGT, més de la meitat de la plantilla està donant suport a l'aturada. Esther García, portaveu del sindicat, denuncia que durant aquestes 2 setmanes l'empresa s'ha tancat en banda i no s'ha volgut reunir amb ells.
21: L'empresa va deixar clar per mitjan del mediador que no havia res a negociar i, bueno, nosaltres continuem amb la porta oberta a qualsevol negociació, però és l'empresa la que no vol.
20: En declaracions a l'Aquí Catalunya, el sindicat assegura que l'empresa sotmet els treballadors a càrregues de treball insostenibles amb pocs descansos i molta rotació que impedeix la conciliació. A més, també assenyalen que els períodes de formació per les noves incorporacions no són suficients. García també ha explicat que han comunicat a la Inspecció de Treball que la companyia ha demanat als treballadors que formen part dels serveis mínims durant la vaga que facin hores extra.
15: Conflicte que coincideix en l'època de més activitat a l'aeroport del Prat per la temporada d'estiu. De fet, al juliol, Catalunya ha rebut més de 2,5 milions de viatgers internacionals en avió. És un 7% més que el juliol de l'any passat. Dues i gairebé 11 minuts de la tarda i ho està avançant CERC Catalunya. El Col·legi de Psicòlegs investiga una trentena de terapeutes per esclarir si tenen la titulació necessària. En els últims 3 anys, l'entitat ha rebut més de 140 denúncies per intrusisme laboral. Un dels casos més mediàtics que investiguen és el de la terapeuta de la família Andic, Àlex Calatrava.
22: És un problema en aquesta professió que de moment no millora. Les denúncies de l'últim curs només han caigut un 10% respecte al 2022, tot i que des del col·legi alerten que aquest és un problema molt més gran. Només tenen registrades les queixes que els arriben, però és que la majoria de casos no es denuncien. Teresa Moratalla és la comissionada d'Ètica, Intrusisme i Deontologia del col·legi. Considera que cal actuar en 2 àmbits diferents per reduir l'intrusisme.
23: Una és aquest buit legal que s'haurien de regular en aquest país les pseudoteràpies. Hi hauria d'haver-hi una regulació clara de qui les pot fer i qui no les pot fer. I l'altra és conscienciar la població de que la seva salut és importantíssima, tant la física com la mental, i no es pot posar en mans de qualsevol, que han de corroborar les dades amb qui van a veure.
22: Són declaracions de CERC Catalunya.
15: El gruix dels falsos terapeutes es dona en les pseudoteràpies, tal com apunta la comissionada d'intrusisme. La percepció de l'entitat és que cada vegada més pacients cauen en aquestes pràctiques sense aval científic perquè aprofiten noves vies per anunciar-se.
24: La bionormoción es un proceso alquímico de transformación y se lo aseguro que lo es, para encontrar aquellas creencias o información inconsciente que nos hace repetir ciertas experiencias.
25: Per parlar-vos de les constel·lacions familiars, que és una tècnica terapèutica per donar...
15: Com estan sentint, s'anuncien sobretot a través d'internet, Àlex, i de les xarxes socials.
22: Moratalla posa el focus en que quan el pacient està en una situació més greu és quan resulta més vulnerable davant d'aquests anuncis. Per això alerta dels indicadors clau per identificar un fals terapeuta.
25: Algú que no es posa psicòleg ni dona número de col·legiat, raro. Tots tenim les nostres titulacions allà posades perquè, bueno, és la nostra garantia, no? Quan això no és així,
0: és quan ens hem de posar d'alguna manera a pensar que potser no estem anant a un lloc adequat. És públic, el directori del col·legi, i només es té que consultar.
22: Però ara el perill no està només en aquestes males praxis de les pseudoteràpies. Amb l'aparició de la intel·ligència artificial, els psicòlegs temen que pacients amb problemes de salut mental deixin de tractar-se i ho substitueixin per aquests xats.
15: La manca d'habitatge assequible a Catalunya s'està estenent més enllà de l'àrea metropolitana. Lleida lidera la pitjor ràtio de Catalunya entre demanda d'habitatge protegit i oferta disponible. Segons dades oficials, l'any passat es van iniciar 16 habitatges protegits, quan hi ha més de 2.600 persones que n'han demanat un a la capital lleidatana. L'Associació de Promotors de Catalunya reclama accelerar el canvi en les polítiques d'habitatge que s'han promès. Anem cap a Ràdio Lleida, Maricel Benavarre.
1: El que falta, diu l'Associació de Promotors, és que el sòl disponible es transformi en promoció efectiva. L'any passat es van iniciar 15 habitatges protegits a les comarques de Lleida i un al Pirineu, quan hi ha 2.625 sol·licituds al registre, és a dir, 160 peticions per habitatge, la pitjor ràtio de tot Catalunya. Una desproporció que rau en una oferta insuficient d'habitatge assequible. Carles Sales, el vicesecretari tècnic de l'associació.
2: Cada habitatge de protecció oficial que s'hi ha iniciat el 2025 hi ha 160 famílies que han demanat un habitatge d'aquesta tipologia, de tipologia assequible, a les comarques de Lleida. Per tant, cal accelerar tot el que és la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl per a construir habitatge de protecció oficial.
1: A la ciutat de Lleida, recorda, la Paeria ja tenen llicència o estan en construcció un total de 400 habitatges assequibles dels més de 1.100 que estan en marxa en aquest moment.
15: I mentrestant, a Barcelona hi ha hagut falera entre les comunitats de veïns per prohibir els pisos turístics als seus edificis. L'Ajuntament ha hagut de multiplicar per 5 el pressupost destinat a ajudar les comunitats de propietaris que vulguin fer-ho a la seva finca. La primera convocatòria es va publicar el passat mes de febrer i s'hi han presentat més de 80 sol·licituds de blocs. Una xifra molt per sobre de l'esperada, Pol.
3: El consistori ha ampliat 200.000 euros de pressupost i ha allargat el termini per presentar la sol·licitud fins al 31 de desembre. Les ajudes subvencionen, sobretot, les despeses de gestió derivades de la modificació dels estatuts de la comunitat per limitar els usos turístics a la finca. Jordi Valls, tinent d'alcalde, ha destacat que l'objectiu és contribuir a l'eliminació dels apartaments turístics a la ciutat.
4: Hem funcionat molt bé. Teníem una previsió pressupostària de 56.000. S'acaben aquests ajuts al finals d'aquest any. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
3: En concret, les comunitats poden demanar fins al 50% dels costos de despeses, com poden ser la notaria, el registre o els honoraris professionals. Es poden sol·licitar un màxim de 1.500 euros si es modifiquen els estatuts vigents i 2.500 si se'n creen uns de nous.
15: Passa un minut d'un quart de tres. El govern espanyol assegura que l'acollida humanitària que està desplegant a Ceuta serà temporal i que l'objectiu és que els milers de persones que han arribat no es quedin a la ciutat. La crisi migratòria i el possible repartiment de menors que han entrat a Ceuta ha aixecat recels en alguns partits, com Junts per Catalunya, que tem que acabi tenint conseqüències negatives també aquí a Catalunya. Per això, a partir del setembre, tornaran a portar al Congrés dels Diputats la delegació de les competències en immigració a la Generalitat, una proposta que va fracassar fa gairebé un any. Xavier Balló.
5: De moment, el govern espanyol està centrat en atendre humanitàriament els milers de persones que s'han quedat a Ceuta, que no han sigut retornades immediatament al Marroc, però l'objectiu és que no es quedin allà i això pot implicar el repartiment de menors entre altres comunitats autònomes. La ministra Elma Said ha recordat en una entrevista a l'Hoy por Hoy que l'acollida que estan organitzant a Ceuta no serà permanent i que s'acolliran a la llei.
26: Efectivament, estamos hablando de una situación que es temporal y una situación extraordinaria.
11: ¿Cómo lo van a hacer, ministra? ¿Cómo van a conseguir que no quede casi nadie?
26: Mire, este gobierno respeta absolutamente la legalidad. Somos un Estado de Derecho. También la política migratoria, por supuesto, cumple con la legalidad y siempre poniendo en el centro el respeto a los derechos humanos.
5: En el darrer repartiment, Catalunya va ser de les comunitats que menys menors va rebre, però Junts ha tornat a alertar que la gestió de la crisi amb els recursos actuals pot ser contraproduent i per això el secretari general Jordi Turull diu que tan bon punt el Congrés dels Diputats reobri després de les vacances, el partit tornarà a posar sobre la taula la transferència de les competències migratòries.
18: El que passa a Ceuta no es queda a Ceuta. i normalment quan allà s'estornuda Catalunya s'encostipa. I per tant nosaltres més que mai ara posem en valor la necessitat de tenir les competències pròpies.
5: La llei per delegar les competències en immigració, acordada entre el PSOE i Junts, ja va fracassar al Congrés el setembre passat perquè Podemos hi va veure un tarannà racista i va tombar l'Ajuntament amb PP i Vox. De moment el partit no ha abordat noves converses perquè aquesta vegada sí pogués tirar endavant.
15: Avui a Cambrils també s'han recordat les víctimes dels atemptats jihadistes del 2017, després dels homenatges d'ahir a Barcelona. Recordem que hi feia 9 anys d'aquell fatídic dia. L'acte s'ha celebrat al Club Nàutic aquest matí. Cristina Artacho.
6: En aquest punt va ser on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. Un d'ells va ser en Josep Maria Rovira, que 9 anys després de l'incident assegura que no recorda res del moment dels fets.
7: No, el que m'han explicat, jo no ho vaig viure. O sigui, a mi es poso el cop o tal, no recordo ni el dels dies abans. M'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori, més que en el moment. En el moment no vaig viure res.
6: Als seus 87 anys també explica que continua passejant pel mateix lloc amb la màxima normalitat possible. Afirma que va passar, que cal aguantar-ho i seguir endavant. Durant l'acte s'ha recordat especialment Ana Maria Suárez, l'única víctima mortal de l'atac terrorista a Cambrils.
14: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
15: Dues gairebé 20 minuts de la tarda, a Barcelona, l'estació meteorològica de Can Bruixa ha registrat la 52a nit tòrrida de l'estiu. És a dir, amb una temperatura mínima per sobre dels 25 graus. En els 40 anys que fa que està en funcionament, mai se n'havien registrat tantes. Segons ha informat el Meteocat, ja hem superat les 51 nits tòrrides de l'estiu del 2003 i les 46 del 2022. Les altes temperatures contrasten amb els anys 2000, 2007 i 2014, quan l'estació no va notar cap nit per sobre dels 25 graus en tot l'estiu. Ara ja portem 5 anys seguits superant les 20 nits tòrrides a l'estiu. Pel que fa al risc d'incendi, continuem en perill, però sí que és cert que ha baixat respecte a setmanes anteriors. Ara som entre el grau 1 i 2 de perill, sobretot al Priorat i a la Ribera d'Ebre. Dues i ara sí 20 minuts de la tarda. A partir d'ara, els centres de formació d'adults podran acreditar les competències bàsiques de persones que no tenen la titulació. És important perquè permetrà que un treballador que es queda sense feina i que no té cap estudi ni tan sols obligatori pugui demostrar que té el nivell bàsic suficient per accedir a un grau de formació professional i començar a formar-se de debò. La mesura es provarà el curs vinent i es centrarà en les àrees d'electricitat, instal·lació o seguretat. Èlia Pijuan.
10: El Servei d'Ocupació de Catalunya actualment ofereix graus a persones en situació de desocupació, però pocs poden accedir als nivells 2 i 3 on es demana tenir l'ESO i un títol de batxillerat o de tècnic. Per això la normativa preveu que es facin proves d'accés específiques. Fa 2 anys, per exemple, només el 40% podia accedir a aquests graus. Ara, el Departament d'Educació ha invertit més d'1 milió d'euros perquè aquells que no tenen cap tipus de formació puguin fer aquesta prova pilot on s'avaluaran els nivells de llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques i competència digital. Actualment, prop d'un 15% de la població de més de 15 anys a Catalunya no té estudis o té l'educació primària incompleta.
15: I l'oficina virtual i també les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat han permès a la ciutadania fer gairebé 5.000 tràmits. Són dos serveis que es van posar en marxa fa menys d'un any per intentar facilitar la burocràcia, sobretot al món rural. Pol.
3: Sí, per exemple, les oficines mòbils són 5 furgonetes amb 5 rutes diferents que un cop al mes visiten uns 200 municipis on abans no hi havia possibilitat de fer tràmits directes amb la Generalitat. En total han fet més de 1.100 gestions, les més habituals, les relacionades amb l'IDCAT mòbil i la signatura electrònica. Albert Dalmau, conseller de Presidència.
12: Un dels reptes principals que té Catalunya també té a veure amb la seva cohesió territorial i no ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona.
3: D'altra banda, l'oficina virtual ha fet més de 3.500 atencions. Les més demanades han estat les vinculades al registre de parelles estables de Catalunya, el reconeixement i revisió del grau de discapacitat i el reconeixement de la situació de dependència.
22: En un minut us parlem d'una iniciativa pionera per intentar malbaratar menys aliments.
14: Ràdio Ser Tarragona, Ràdio Reus.
9: Clínica Dental Blancadent, la clínica familiar de Reus. No som una franquícia, t'atendrà sempre el mateix equip. Amb 20 anys d'experiència som especialistes en implants. Disposem de laboratori de pròtesis exclusiu, la última tecnologia en odontologia i amb finançament a mida si et cal. Clínica Dental Blancadent, plaça de la Llibertat 4 de Reus. Blancadent.com. Un somriure, mil somriures.
13: Descobreix Venus, porcelànic d'alta gamma a més de 120 tallers de marbristes artesans. Textures realistes i durabilitat total. Venus i marbristes artesans, elegància que perdura. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
16: La SER ahora también en WhatsApp. Únete a nuestro canal para conocer las noticias que afectan a tu día a día y los contenidos más compartidos. Búscanos como Cadena SER y activa la campana para no perderte nada.
14: Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
22: A Catalunya cada any llancem a la brossa més de 170 milers de tones d'aliments que es malbaraten. De mitjana això són 64 quilos per llar. O dit d'una altra manera, perdre 330 euros anuals per família, segons l'últim informe del Departament d'Agricultura. I això s'agreuja a l'estiu, quan som a cavall entre els llocs on vivim i els llocs on estiuegem. Aquest estiu, una companyia catalana ha trobat una fórmula per lluitar contra aquest malbaratament. Vicenç Llarca.
17: La fruita i la verdura són els dos tipus d'aliments que més es malbaraten segons l'últim informe d'Agricultura. Cada any se'n perden 54 milers de tones. Una empresa catalana, tal qual, de Bellpuig, a Lleida, està especialitzada en el rescat de fruites i verdures que per diferents motius no arriben al circuit comercial habitual perquè no són estèticament boniques, tot i que tinguin el mateix gust o millor que qualsevol altra peça. Les salven i les venen a restaurants o a particulars. Ara a l'estiu, la companyia ofereix als clients que marxen de vacances la possibilitat de destinar la seva comanda una entitat social, evitant que els aliments es perdin aquest mes.
19: Vam veure clar que la millor opció era buscar entitats socials que poguessin aprofitar les caixes que els nostres clients no podien rebre i fer-ho arribar a qui més ho necessités.
17: És Gemma Boix, de l'equip de màrqueting de Tal Qual. A través d'aquest sistema han donat més de 3.000 quilos de fruita i verdura fresca a fundacions com Arrels o la Fundació Mona, dedicada a la protecció i recuperació de primats.
22: I encara pel que fa a l'agricultura, les altes temperatures de l'estiu, amb diverses onades de calor successives i la falta de pluja dels darrers mesos han obligat els viticultors de Tarragona a avançar també la verema. No són els primers, però sí que és de les més primerenques, aquesta verema, que es recorden. Cristina Artacho.
6: Al Camp de Tarragona i a la Ribera d'Ebre, alguns cellers van començar a collir la primera setmana d'agost, una o dues setmanes abans del que és habitual, si bé la majoria arrenquen aquesta setmana. Aquest avançament els ha provocat maldecaps a nivell organitzatiu, com explica Maria Rosa Blanc, presidenta de la DO Tarragona.
20: La gent doncs, es va molt buscada, les persones per collir, preparar-ho tot i sobre la marxa tothom vol té urgències i és un component afegit una miqueta així d'estrès que ja forma part de lo que és la verema, no?
6: Les pluges de la tardor i la primavera van accelerar el creixement del raïm, però la manca de pluges des del juny fins ara ha fet que els grans no s'hagin inflat, amb la qual cosa enguany seran més petits.
22: L'Ajuntament d'Olost, al Lluçanès, està pendent dels resultats d'una analítica per recuperar la normalitat en el subministrament d'aigua al municipi. Des de fa una setmana, la recomanació als veïns és no beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta per nivells elevats de manganès, un mineral que l'engrogueix. Martí Oliver.
21: La pluja dels últims dies ha fet millorar la qualitat de l'aigua que arriba al municipi d'Olost, però l'Ajuntament continua a recomanar als veïns que n'evitin el consum tant per beure com per cuinar. Ahir el consistori va fer unes noves analítiques per assegurar que els nivells de manganès són els adequats i avui, per curar-se en salut, n'han tornat a fer unes altres. Fons municipals assenyalen que prefereixen ser prudents. Olost ha estat més de dos mesos sense pluja i això, sumat a les altes temperatures, ha provocat que l'aigua al pantà s'estanqui i que la qualitat baixés. A més, l'augment de consum que es fa durant l'estiu, quan la població creix i es gasta més, per exemple, en piscines, ha eixugat les reserves que es tenien. En tot cas, la previsió és que es pugui tornar a la normalitat entre avui i demà, un cop estiguin els resultats d'aquestes noves anàlisis.
22: A Lleida continua escalant la tensió al Parc de les Vies, on hi ha hagut baralles i altercats els darrers dies. En les últimes hores, la policia ha detingut 7 persones armades amb pals i ganivets que volien tornar a començar batusses. Tot plegat és una venjança de comerciants d'origen pakistanès cap a joves d'altres nacionalitats que els roben i assalten els seus negocis, com kebabs o bazars. Resulta que, en lloc de denunciar-ho, aquesta comunitat s'agafa la justícia per la seva mà, perquè no confia en la policia. Ara els Mossos hi volen posar fi mitjançant la mediació i estan buscant un interlocutor pakistanès que els permeti dialogar amb la comunitat. Maricel Benavarre.
0: Els trenquen els vidres dels comerços, els agredeixen, els roben i no denuncien. Segons els Mossos, no ho fan perquè d'allà on venen no confien en la policia. I per això l'única justícia que coneixen és la que imparteixen ells mateixos. Aquest és el fons de les batalles campals que s'han vist els últims dies a Lleida entre persones del col·lectiu pakistanès i joves d'altres nacionalitats. Ahir a la nit n'hagués hagut una altra, però es va contenir quan el dispositiu policial va trobar pals i ganivets amagats prop del Parc de les Vies. El dispositiu es va saldar amb 7 noves detencions que se sumen a les 5 que hi va haver el cap de setmana. Però els Mossos creuen que aquesta violència no es resoldrà del tot si no hi ha una mediació. Per això, des de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat del Cos dels Mossos d'Esquadra, es fa una crida al col·lectiu pakistanès de Lleida per trobar un interlocutor. Se'ls vol explicar com funciona la seguretat aquí i que en cap cas es tolera la venjança. La presidenta veïna per trobar un interlocutor. Se'ls vol explicar com funciona la seguretat aquí i que en cap cas es tolera era la venjança. La presidenta veïnal del barri del Clot, Montse Salvatella, té una paraula per això.
1: Que és el treballar, el civisme, i aquest és una cosa que hem de fer entre tots i on hi ha molta feina per fer.
0: De moment, el dispositiu policial especial format per Mossos i Guàrdia Urbana seguirà uns dies més tant al Parc de les Vies com als barris de Balàfia, Pardinyes i el Clot.
22: I avui, al Festival de Cap Roig, Miguel Ríos.

0: Encetem el llavis de memòria del Malcolm Otero amb la versió que el músic francès Ben Longley Soul va fer l'any 2010 del clàssic Seven Nation Army, una cançó, Malcolm, que per tu i per la majoria de la gent que l'escolti representa bon rotllo.
1: Molt bon rotllo. Jo saps que aquest moment de les festes que fas una mica de DJ i poses una cançó, sempre penso aquesta, i és una cançó, la versió original també, la de White Stripes, també dona bon rotllo, però aquesta jo crec que té un algo que, no sé, l'estaves posant aquí i ja veus que estava ballant tranquil, és que dona molt bon rotllo. Jo sóc molt, això que em deien el Gil de Viedma i els seus amics, partidari de la felicitat. Aleshores, aquesta cançó em porta felicitat.
0: Tu ets bon rotllista.
1: Molt bon rotllista. I a més, tu saps, això es veu quan la gent veu. Jo he estat bastant bevedor i quan la gent que veu i es posa a borde, pues ja saps com té l'ànima. Jo quan bec, exaltació de l'amistat i amor.
0: Clar, quan ets un desastre amb potes, com ets tu, i no ho dic jo, ho diuen amics teus, ser bon rotllista és l'única sortida per sobreviure.
1: Sí, no, bueno, vull dir, perquè jo sobretot el que sóc és una mica impuntual. Ara que vam començar el programa, sóc... Impuntual no,
0: sóc... Ha sigut puntual, eh?
1: Avui he estat impuntual, sí, puntual. No, el que sóc és optimista. Jo sempre penso que ara hi haurà menys tràfic, que arribaré abans, que no tindré cap problema i que la ciutat és més petita del que és. Però vull dir que és optimisme. Jo el que... aquesta cosa meva amb la puntualitat és optimisme pur.
0: De fet, algú que et coneix molt bé, com és el Santi Jiménez, el delegat del diari AS aquí a Catalunya, em va dir, a quina hora és el programa? A les 3? Cita'l a la 1:30.
1: Ja, quan em van citar a 3:15, vaig pensar, arribaré 10 minuts abans. A 3:15
0: has arribat,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. No, acostumo... És veritat que faig també ràdio amb el Santi Jiménez i amb ell tinc el problema, que és el que estava explicant al principi, que aquest estudi de ràdio està molt, molt a prop de casa meva, i això ja passa a l'escola. Els nens que viuen al costat de l'escola són els que sempre arriben tard, perquè et confies, perquè... i això ara se'm passa una mica això. Però sempre dic, penso que caminant són 8 minuts i són 10, saps, aquesta cosa una mica. Però la resta de ràdios no en col·laboro, que ara col·laboro bastantes, no acostumo a arribar.
0: Ara estàs a RAC1, estàs a Catalunya Ràdio, estàs a la SER,
1: exacte,
0: falta Ràdio Estel i sí, ja ho tens tot, eh?
1: Sí, Ràdio Estel no sé per què no m'agafen. Però no, en aquestes altres ràdios no acostumo a... No, només faig patir el Santi Jiménez, no a ningú més.
0: Però ets impuntual o ets un desastre? Perquè en entrevistes que et feien tu deies, és que sóc molt desendreçat, és que...
1: No, perquè jo sóc desendreçat, sóc... Per combatre el meu desordre, el que tinc és rituals, rutines. Jo sóc una persona molt rutinària, faig les coses, sempre deixo les claus al mateix lloc per no perdre-les. Vull dir, sóc una persona com ordenada i desordenada al mateix temps. Però sóc molt apurant, molt des de la universitat, l'últim minut, sóc una persona així i que treballo una mica millor amb pressió, quan el termini és una mica més curt i tal. Però bueno, vull dir que jo faig una mica paròdia de mi mateix i vaig dir que sóc un desastre, però bueno, vull dir, m'han arribat als 52 anys i no va malament.
0: I bé,
1: sí.
0: Sí, ets una mica un tecnòcrata del teu propi caos. Tu t'entens dins del teu
1: exacte. No, sí, i és, per exemple, jo en aquests altres programes que fem de ràdio, algun... El guió, el programa és el dissabte a les 2:30.
0: És l'Il·lustres Execrables.
1: Exacte, és que no sabies.
0: A veure, hem d'intentar no fer molta promo perquè no toquin el crustó, però a la vegada no anem a fer el ridícul, també.
1: Exacte.
0: Sí, no. És un programa premiat, vull dir.
1: Exacte, no, aleshores aquí jo el guió l'entrego normalment a les 4 del matí, del divendres. Vull dir, quan entren la gent a la ràdio, acaba d'entrar el guió calentet. Vull dir, en aquest sentit, perquè quan van començar a fer aquest programa, jo era un oficinista, diguem-ne, i començava a fer aquest... ho feia després de la setmana. I ara ja m'he acostumat i ja sempre començo a fer el guió a les 6 de la tarda, o 7 de la tarda, o 8 de la tarda, o 9 de la tarda, de la nit ja del divendres.
0: I per dur a terme la teva feina com a editor, això de ser caòtic i a la vegada bon rotllista, és un pro, és un contra?
1: Bueno, jo, clar, tots tenim alguna cosa que ens compensa. A mi em compensa la lectura. Jo sóc una persona activa, més que desastrosa, sóc una persona com que es mou molt i tinc una mica d'hiperactivitat, I la literatura em reposa. És un moment que tinc concentració màxima. Això
0: és el teu refugi.
1: És el meu refugi. Aleshores, aquí ja no hi ha res, ja no hi ha soroll, ja sóc una persona calmada i que tinc molta capacitat de concentració per llegir. Aleshores, tots som una mica una cosa i una mica una altra. Jo sóc, la meva concentració potser està al 100% en el món de la creació literària, de l'observació de la creació literària.
0: Tens un raconet de lectura?
1: No.
0: O qualsevol lloc que
1: no,
0: tu pots posar?
1: Això. No, vull dir, jo no llegeixo bé al llit. Per exemple, la meva dona, que també és escriptora i que té una... que té una acadèmia d'escriptura que es diu la Forja d'Història, si voleu aprendre a escriure ja sabeu, on, per cert, jo he fet classes també i he descobert que és com ser editor, perquè és com veus el talent des del principi, no? La gent que té talent, descobreix de seguida qui té talent i qui no. I la meva dona, per exemple, ho pot fer tot al llit, o sigui, pot llegir, treballar, jo no. Jo
0: ja... Tu pots adormir-te.
1: Sí, no, i puc veure una pel·li, i si cal, però no hi ha una... Però una la lectura no, però si jo estic... Jo he de llegir assegut, més o menys. No cal que... Però he llegit al grup. Jo, si tinc un llibre, jo si viatjo, per exemple, i un avió, com és tan habitual, no? Pues mira, jo... Hay un retraso de 4 hores, a mi això, si porto llibres, no m'importa. Jo, si jo vaig amb els meus llibres...
0: Jo estic
1: tranquil i la vida ja sé que és tranquil·la.
0: Que una de les teves tasques com a editor és barallar-te, en el bon sentit de la paraula, barallar-te amb l'escriptor, no?
1: Sí, és una mica un combat a floret, o sigui, no hi ha sang, perquè decideix ell, no tu. Tu has de dir, això no funciona, això està malament, aquest personatge, per què aquest personatge parla igual, per què parla igual el filòsof que el jardiner?
0: O sigui, toques continent i contingut.
1: Sí, tot, el que pots. És veritat que el món de l'edició... En aquest país és una mica complicat perquè la gent diu, no, és que als Estats Units, no, Carver, l'editor, com intervenia? Però clar, és que un editor als Estats Units fa 12 llibres l'any i aquí un editor d'una editorial més o menys gran, doncs segurament fa 70. Hi ha 52 setmanes, vull dir, hi ha 40 setmanes, vull dir, hi ha més de... Ha, si portes 3 llibres a la setmana, no tens temps de fer-ho tan exhaustivament. Però... És cert que a mi el que m'agrada és intervenir al text. És dir, escolta, i aquí no te n'adones que aquest personatge no... Aquí, això que fa no té cap sentit. I sobretot a mi em preocupa una cosa, que t'importin els personatges. El pitjor que pot passar quan ets un lector és que tu estàs llegint un llibre i hi ha un moment que te n'adones que no t'importa el que li passi al personatge. Això és el pecat màxim de l'escriptor. Que per algun moment es despista i deixa de crear aquesta empatia amb el lector i aleshores, en el moment que no t'importa el que li passa al personatge, als personatges, és que no t'importa el que passa a la novel·la, ja has perdut el lector.
0: I el pecat màxim de l'editor, quin és?
1: Doncs no aconseguir... Bé, què és quin és el fracàs de l'editor? No és vendre poc o tenir crítiques dolentes, que això et pot passar sempre, no? És que no passi res, perquè tu vols, quan publiques un llibre, els calés són teus o d'un empresari, és igual, però hi ha un risc allà, el que vols és que això tingui alguna importància en el debat públic, que algú que parli, que algú li, que uns lectors diguin, no, aquest llibre m'ha arribat o no m'agrada, si m'agrada, quan no passa res.
0: La indiferència,
1: quan hi ha un silenci, publiques un llibre, això és t'has equivocat.
0: Que en tots aquests anys que has hagut de barallar-te, en el bon sentit de la paraula, amb tants escriptors, sempre has arribat a una entesa o hi ha hagut algun de dir, mira, que t'ho editi la teva tia Maria, perquè això no, aquí no ens trobarem.
1: No, home, perquè com sempre, vull dir... Sempre ha arribat una entesa, a vegades perquè s'ha dit i ha deixat coses que no havia de deixar, saps què vull dir? A vegades dius, perquè l'autor és sobirà, tu no, el llibre és seu, no teu, és ell qui signa el llibre. I a vegades que tu dius, això no funciona, això, i el diu, no, avui, sí, i ho deixes, i a vegades la crítica et dona la raó, o el llibre no acaba de funcionar, i tu penses que ja ho sabies, però bueno...
0: Has de cedir,
1: perquè el llibre no és teu, és seu.
0: Quines serien, segons tu, les principals característiques d'un bon editor?
1: Primer, tenir olfacte, criteri, no? Ser un bon lector, perquè
0: llegir
1: a vegades...
0: Molt, clar.
1: Hi ha gent que diu, no, és que vull ser editor, diu, bueno, pues clar, és que si no tens aquesta malaltia no pots ser editor. L'editor és una persona que està sempre, sempre amb els llibres. Això primer, tenir criteri, tenir olfacte. Després, ser un bon editor també és saber tractar els autors, saber això, pues, ser un interlocutor vàlid davant d'un autor, perquè no hi ha res més absurd que tu, com que l'autor trobi un editor, parli del llibre i trobi que l'editor no està al nivell per parlar del llibre, que això no, aleshores ja es converteix en un packager, no és un editor. I després, que és la part que a mi sempre m'ha faltat, entendre molt bé que tu estàs intentant alimentar intel·lectualment el món, però que és un negoci. Que és un negoci, no?
0: I poses més cor que cap per aquí.
1: Clar, no vull dir perquè jo moltes vegades te'n oblides de que tu dius... Perquè els editors no publiquem el que volem. L'edició és un sector possibilista. Tu publiques el que pots. No dius, jo vull publicar demà Philip Roth. No, Philip Roth el publica un altre i té un... Doncs tu publiques el que pots. Com que és possibilista, tu acostuma't a vegades... confons el que a tu t'agrada con el que has de publicar. Vull dir, tu, el que és publicable... O sigui, tu, hi, hi ha una cosa que deia T.S. Eliot, que deia, no estem aquí només per publicar llibres món, sinó per impedir que alguns llibres es publiquin. Entonces, tu ja saps el que és publicable i el que no és publicable, però a vegades confons el teu gust amb la personalitat de l'editorial, perquè potser no és teva. Jo he estat molts anys a Destino, i Destino és un editorial que m'encanta per descomptat, avui que s'ha donat el Premi Nadal, però és una editorial que es va crear l'any 44, no és teva. Tu pots posar una mica la teva personalitat en l'època que tu ets el director literari, però el que no pot ser és que no pots pensar que és teva, perquè té una tradició, té una personalitat que és més gran que tu. Aleshores, a vegades t'equivoques i creus que el que és bo ja, si és bo, ja és perfecte. I a vegades les coses bones no funcionen perquè no és el moment, no és el segell, no és el... Vull dir, no. Ser bo no és una condició indispensable, però no és però no és tot.
0: Clar, la resposta del públic...
1: No, perquè passa... Sí.
0: No, tu no la saps, és la fórmula, vull dir, clar, meravellosa, no, ningú la sap.
1: Però tu saps que jo sempre em qüestiono com a editor, no? Jo saps que jo soc expert amb l'Ulisses de James Joyce, és una cosa que dono.
0: En parlarem.
1: Sí, aleshores... Jo sempre em pregunto com a editor, si m'arriba aquesta meravella, jo hagués tingut el criteri per dir això es publica, o hagués pensat, aquest tio està boig, cada capítol diferent, de fet la història comença en el capítol quart, no, potser, no sé, vull dir, s'ha de ser molt bon editor, com va ser l'editora de Shakespeare and Company a París quan va publicar l'Ulisses, per veure que aquest llibre era una obra mestra. I, o sigui, i t'has dedicat molt de temps, perquè la literatura requereix temps, però també temps mental, i que això és una meravella, això és una obra mestra de la literatura. Clar, si no te n'adones, el normal és que diguis això no es pot publicar, però si no s'entén, que és una xorrada. No?
0: Però això és un cíclic de la història, no? De llibres que ara són clàssics, que en el seu moment va costar moltíssim d'editar perquè ningú el volia publicar.
1: Sí, però el talent flota, eh? Sí, el talent mai està en un calaix i queda 150.000 anys sempre. I algú, hi ha tanta gent buscant talent que hi ha sempre algú que diu, i aquest manuscrit i acaba tenint el lloc que es mereix.
0: I també t'has d'enamorar del llibre que vas editar, encara que sigui de l'autor. Tu necessites estar enamorat?
1: De l'autor no, del llibre sí, de l'autor
0: sí,
1: no.
0: Sí. Vull dir que no siguis tu l'autor.
1: No, clar, no, jo dels llibres sempre m'enamoro. Vull dir, si no... Mira, això és una espiral d'entusiasme. Tu creus molt en el teu llibre i li expliques al comercial, el comercial li explica al venedor, el venedor li explica el llibreter i el llibreter al lector, no? Si tu no t'ho creus, si no hi ha un enamorament real i ho fas com així, mira, és un llibre molt bo, que va, no sé què, al final aquest entusiasme és tan petit que com es va fent petit cada passa, vull dir que quan tu li expliques a la comercial es fa una mica més petit, la comercial ja una mica amb menys passió li explica al venedor amb menys passió i al llibreter. Si tu tens un entusiasme molt petit, el que li arriba al lector és res.
0: Si tu ets un promiscu literari.
1: Exacte. Vull dir, no, sí, perquè això és com una mena de paternitat, és una mica coronos devorando a sus hijos, perquè tu vas, crees un llibre, tens una passió absoluta per aquest llibre, és el millor llibre que has publicat, però la setmana, 10 dies després, tens un altre llibre i has de tornar a explicar el llibre amb la mateixa passió. És una mica... Això costa d'entendre al principi, perquè tu no pots... vull dir, tu vols estimar els teus fills igual, a tots igual, però és molt complicat. Hi ha llibres que saps que aquest no és tan bo com... Això que dius és també molt bo, però el que havies publicat fa 10 dies era millor. A vegades és una mica complicat, perquè els editors també mentim i ens mentim una mica per sobreviure en aquesta roda de que treus molts llibres l'any i cada llibre ha de tenir el teu amor, diguem-ne, no?
0: Que, Malcolm, si no m'equivoco, vas començar en el món de l'edició treballant a petites editorials madrilenyes, ens situem a mitjans dels anys 90, quan a la Meseta ho començaven a petar grups com Dover.

0: Serenade de Dover sonant al llapis de memòria d'aquest home de lletres, que és el Malcolm Otero, una cançó que el grup liderat per les germanes Cristina i Amparo Llanes va publicar l'any 1997 dins del seu segon disc, el Devil Came to Me, que ho va rebentar molt fort.
1: Sí, jo tinc un amic, Julián Miñuel, és l'editor de l'Hiru del Cultrum, que bateja aquesta música com anglo-canyí.
0: Anglo-canyí.
1: I m'encanta. La veritat és que jo a Madrid coneixia una mena de novieta d'un del grup que es deia Trippi, crec que per a la panxa, no per el que tots esteu pensant, I en aquell moment, que era un moment...
0: Sí, transporta aquí... aquesta època, eh?
1: Sí, transporta aquella època, i una època que sortia bastant per les nits i tal, allà a Madrid, perquè Madrid ja sabeu que és molt activa, i que m'ho vaig passar molt bé, aquesta, la veritat.
0: Que vas viure 20 anys a Madrid.
1: Sí, 18, sí.
0: Quan hi vas?
1: No, o sigui, quan tenia 7 anys, els meus pares tenen feina allà, marxem a un poble que es diu El Pedrete, que es diu Ràpid, on... tinc un dels meus millors amics, Jovic Keuchkerian, que és l'actor aquest de La Casa de Papel i tal. I vivíem allà, i clar, érem els catalans. Vivíem una casa tal, la casa dels catalans. I després ja em vaig canviar, ja vaig anar a viure a Madrid i tal. I quan vaig tenir l'oportunitat, vaig tornar una mica a Ítaca, que era aquesta Barcelona somiada, que després no s'assemblava molt al que jo pensava. Però, perquè jo venia aquí el Nadal, anava més a Calafell, però bueno, venia aquí també Nadal, Setmana Santa, festius i tal. I vaig tornar a una Catalunya que pensava que era diferent i després, bueno, pues s'assemblava.
0: No,
1: està bé, m'encanta Barcelona, eh? És una ciutat de la que estic enamorat, però bueno, no és, òbviament, tot el que t'imagines sempre és millor de la realitat.
0: És dur ser català i del Barça a Madrid?
1: A veure, té més gràcia, o sigui, vull dir, quan era molt nen ho vaig passar una mica malament, però he de dir que té més gràcia ser del Barça a Madrid que ser del Barça a Barcelona. Vull dir que jo recordo...
0: Depèn l'època que enganxis. També estàs 18 anys, ho vas enganxar tot.
1: No, jo vaig acabar totes les dolentes. La majoria... Jo recordo anar a la universitat i entrar l'última allà i quedar-me a la taula de darrere perquè sabia que el Barça havia perdut, el que sí. Però té gràcia estar a la contra. I quan vaig venir aquí, quan vaig tornar a casa, diguem-ne, doncs clar, em vaig adonar que jo era lo normatiu, diguem-ne, no? Però clar, ja no es pot canviar d'equip, jo això del Barça ho porto molt endins.
0: Que ara citaves a un dels teus amics d'infància, que és el Hobbit, que suposo que molts ja sabeu qui és, actor, escriptor, un boxejador, que bé, que et fot una hòstia i t'empadrona a Logroño. Bueno,
1: perdona, ell sempre recorda que de nens jugàvem a fer boxa i li vaig posar un ull blau, eh? Jo, eh?
0: Fes-ho ara.
1: No, ara
0: fes-ho ara, Malcolm.
1: Ara no m'atreveixo.
0: Que, com dèiem, comences a treballar en el món editorial a Madrid.
1: Sí.
0: Quina va ser la primera oportunitat?
1: Bueno, hi ha una editorial molt petita, que es deia Viamonte, i que buscaven un editor. I aleshores jo no sabia ni què era. O sigui, jo vinc de família d'editors i sabia una mica, però no coneixia la feina. Jo pensava que si tenies bon gust, el que deia, mare, jo sabia llegir bé, jo era un lector, jo portava una revista literària a la universitat. Jo, bueno, era tot molt cursi el que fèiem i ens citaven nosaltres mateixos, era terrible. Però pensava que era molt fàcil, li vaig arribar i vaig veure que era complicat. I era una cosa fàcil per mi, perquè era fer clàssics. O sigui, vull dir, coses que ja havia llegit abans, no? Però, bueno, era difícil, després vaig veure que el procés, que hi ha una cosa tècnica, veure, repassar les proves, vull dir que vaig aprendre una mica l'ofici i... Però, clar, jo vaig estudiar Econòmiques i Filologia, les dues coses, i encara no sabia quina de les dues seria la meva carrera professional. Aleshores treballava a Canal Plus en aquell moment, jo. Però d'economista.
0: D'economista.
1: O sigui, començava, acabava a sortir la carrera. I, clar, aleshores vaig veure que això no feia per mi, això jo em veia ja... trajat i parlant de números tota la meva vida en el departament de qualitat de Canal Plus, vaig pensar, això no fa per mi. I aleshores vaig com veure l'oportunitat de que el grup Prisa em portés a Barcelona, i un cop aquí vaig a fer la feina i vaig començar a buscar en el món editorial, que no va ser tan fàcil tampoc, perquè jo amagava el meu segon cognom.
0: No tiraves de cognom?
1: No, és que això és el que em feia por. Jo havia entrat en el monitorial, m'agradava el que feia, però no volia ser el net de Carlos Barral.
0: Que és el que molts no haguessin... Ho haguessin fet totalment al contrari.
1: Sí, no, però era complic. Sí, però no volia fer. O ja tenia alguns contactes familiars que em van ajudar. Entre d'altres, la gent Mercedes Casanovas, que havia treballat amb el meu avi. Però no volia anar, i de fet, si a les ràdios o tot arreu, mai...
0: Ets Malcolm Otero.
1: Malcolm Otero, sempre em trec el Barral, perquè és una comparació que em deixa malament, a més a més. Vull dir que és com, no sé, és com si ets actor i és el fill de l'Endelón, pues no.
0: Sí, si jo fos Jordi de l'Olmo, no?
1: Exacte.
0: Bueno, jo diria amb el cognom a tot arreu, però això va a gustos. Malcolm, he llegit una descripció d'un perfil teu que deia... El Malcolm Otero va decidir dedicar-se a editar per salvar el seu fetge.
1: Bueno, no, no,
0: ara tinc la teva aprovació, crec, aquest perfil, eh?
1: Bueno, no, vull dir, és veritat, jo no he estat mai tan bevedor com juerguista. Jo sóc una persona, com deia, molt sociable. El que es diuen en anglès un party animal, ara ja no, ara òbviament ja no surto mai, tinc criatures i una vida tranquil·la, però una època sí que m'ha agradat una mica això de sortir i tal. I és veritat que, com que el que et deia abans, que a mi el món de la literatura és el que em salva de la vida excessiva. Hi ha un moment que jo tinc una vida que pot ser molt, molt activa i després tinc aquest moment de calma. Que és... Aleshores, en aquest sentit, l'edició, que m'ha forçat a estar moltes hores davant d'un llibre, un manuscrit, doncs m'ha portat a una vida més tranquil·la. Però bueno, el sector de l'edició és bastant actiu per la nit, eh? Té una nit activa.
0: Crec que funcionen molt bé els brainstormings etílics, que d'aquí surten grans idees.
1: Bueno, pues et diré una cosa. Un llibre que vaig fer amb Ignacio Martínez de Pisón, que es deia Partes de Guerra, que és un llibre boníssim, que són contes de la Guerra Civil de molts autors, ordenats de manera cronològicament per la guerra, és a dir, començant pel 36 i acabant el 39, però d'autors de qualsevol època. I es deia Partes de Guerra, perquè són trossets de guerra. I aquest llibre tan bo se'ns va acudir una nit al Jardineto, que és un lloc on anem molt, i sempre, quan presentava aquest llibre en aquella època, sempre deia, normalment, dels bars no surt res més que l'amistat, i aquí també surten projectes. Mira, aquesta conversa amb un autor amic, però va sortir d'una idea, com dius tu, etílica.
0: O l'editorial Malpasso, el nom va sortir aquí també.
1: El nom va sortir aquí.
0: D'un brainstorming etílic, que dius tu.
1: Sí, sí.
0: Sí, que a part d'un home de lletres també ets un home de bar.
1: Sí, clar, vull dir, sí, diríem que sí, sí. Ara el que passa és que bueno, també tinc... Soc pare de dues criatures de 11 i 7 anys i ara em toca una mica una vida més tranquil·la. I ara pues, estic més calmat. Abans sortia molt i ara surto poc.
0: Lo just.
1: Surto poc, però bueno, tinc la sensació que ens passa a tots. Vull dir que no és una cosa meva.
0: Que els homes de bar acostumeu a tenir molts amics, no? Ja n'hem citat uns quants, el Hobby, el Santi Jiménez... A quins grans amics ens hauríem d'afegir més en aquesta llista?
1: Bueno, hauríem d'afegir un que es va morir, que era una de les persones més importants de la meva vida, que és Félix Romeo, que és un escriptor fantàstic, que era un presentador de La Mandrágora, potser el millor programa cultural que s'ha fet a Televisió Espanyola, i que era una amiga de Saragossa, era tot excés, era una persona totalment excessiva, sempre cridava «Viva el talento!», era una persona tal. I, bueno, i forma part que jo tinc com ciutats on tinc molts amics que tinc com una altra família. Tinc molts amics a Madrid, molts amics aquí a Barcelona, també a Saragossa, també a Màlaga. I a Saragossa tinc una família que, diguem-ne, que el pare d'aquesta família, tot de manera figurada, era Félix Romeo, i era una persona molt, molt important. Ell era una persona que tu tenies una idea, tens que escriure un article, tens que escriure una novel·la. O sigui, és una persona que creava autors, creava escriptors. Era una meravella. Jo crec que hagués estat un editor meravellós, però era una persona que llegia d'una manera... Jo dormia sempre a casa seva, quan anava a Saragossa, anàvem a sopar, bevíem, exacte, això dels bars que tu dius, arribaven a casa a les 2 a les 3 del matí, jo anava a dormir com una persona normal que havia de reposar, i ara es posava al saló o al menjador a llegir fins que es feia de dia. Era una màquina de la lectura. Una màquina.
0: I el Malcolm Otero ha volgut incloure al seu llavis de memòria una cançó dedicada al Félix Romeo.

0: Moriria por vos d'Amaral és una altra de les cançons que hem trobat a Llavis de la Mòria de l'editor, professor literari, col·laborador radiofònic, el Malcom Otero, que és una cançó que, com dèiem, les inclòs
1: no, és que aquesta
0: en la
1: cançó...
0: memòria del Félix Romeo. Una... Així que tot teu, Malcom.
1: No, aquí a Saragossa anàvem a un restaurant que ja ha tancat, que es deia Casa Emilio, perquè Emilio s'ha jubilat. I no és, vull dir, cantàvem, no sé si es pot dir cantar, ¡como Nicolás Cage!
0: És el que en castellà es diu berreava.
1: Exacte, no? I copejaven les taules. Un dia que em vaig trobar a Amaral, li vaig dir que per mi, que l'admiro molt i tot, però que per mi ella és Félix Romeo, perquè sempre que, és, que... Mira que ella té himnes també, això de Som mis amigos i tal, però sempre que només sentir la seva veu ja penso en Félix Romeo i les barbaritats que feien, no?, amb les seves cançons, com destrossaven les seves cançons a Casa Emilio.
0: Que el Félix ens va deixar super d'hora, amb 43 anys, o sigui, no és algo que t'esperis.
1: No, mira, jo estava a Mèxic, perquè hi ha un festival que es diu Hey Festival, estava allà a Jalapa, crec que era aquell any, i la meva dona, que és una santa, sap que jo quan em desperto agafo el mòbil i miro el País, miro la premsa. I clar, no es volia que jo em despertés i llegís la mort del meu amic per la premsa. I trucant per telèfon, i no em trobaven, i ara hi ha una frase una mica cruel, però jo aquella nit, bueno, compartia habitació amb un escriptor que es deia Carlos Velázquez, i clar, va trucar la meva dona, òbviament em poso a plorar molta estona, i després me'l trobo a l'esmorzar ja a les 10 del matí, i em diu, Malcom, oye, carnal, llorar per un amigo está bien, pero dos es de puto. I vaig pensar, quina crueta, quin humor negre, però bueno, em va venir bé. Òbviament vaig agafar un avió i vaig tornar i tal. Però sí, la veritat és que Félix era el motor creatiu més gran que he vist mai. Era la persona que et feia... Hi ha gent que et fa millor i gent que et fa pitjor. I era una persona que tothom que s'apropava a Félix Romeo sortia millor persona.
0: Clar, fer-se gran és anar acumulant pèrdues.
1: Ostres, sí.
0: Tu com ho portes?
1: Doncs mira, l'altre dia volia fer un exercici que no m'he atrevit, és esborrar els números de la gent morta al meu telèfon. I clar, és molta, no? Ja comença a passar dels 50, es comença a morir molta gent. I jo ho porto com tot malament. És difícil. No hi ha... Vull dir, no està ben fet el protocol de la mort, no saps... Quan se't mor algú proper... De fet, no saps si realment vols que et donin el pèsam o no. No saps
0: molt... Falta molta cultura del dol, que molt... el teu amic escriptor mexicà va fer la broma perquè ells la tenen.
1: La tenen molt, sí. És veritat que jo sempre, abans t'ho deia fora d'antena, que a mi a Mèxic sempre em passen coses relacionades amb la mort. Un viatge que estàvem a Mèxic un estiu, una tia segona meva es va ofegar, una cosa molt, molt dramàtica. I clar, doncs, òbviament va canviar totes les vacances perquè havíem de fer moltes gestions allà. I a més era molt... Com és Mèxic, que és una cosa que té aquest punt delirant. Tu trucaves a la morgue i deies, preguntaves per la meva tia i deia, pues sí, aquí està, no se preocupe. Trucaves dues hores després, pues no, aquí nunca estuvo, no sé de qui m'està hablando. I trucaves després, sí, com no, aquí està. Aquesta cosa que te creava una certa tensió que...
0: Això sí que és un caos.
1: Sí. Però bueno, sí, la veritat és que... Félix Romeo, mira, jo m'he casat tres vegades amb la mateixa dona, però una cosa una mica absurda. I una d'elles...
0: Bueno, us agrada celebrar?
1: Sí, ja vam pensar que si ens separem ens hauríem de divorciar tres vegades, seria més difícil. I una de les vegades...
0: Passar tres advocats, eh?
1: Tres advocats, sí. I ell, i pobre Félix Romeo, que d'aquestes tres va ser una el 16 de setembre, una altra era a finals d'octubre i ara una altra gener. I entre la primera i la segona es va morir. Ja no, la segona la vam fer una boda molt rara, que ens vam casar al Serengeti, a Àfrica, amb 50 amics. I aquí no va poder venir. I recordo, perquè l'altre dia vaig veure el vídeo, no és que posi el vídeo de la meva boda molt sovint, però el vaig veure que estava a ordenar arxius, i vaig veure que en el discurs gairebé em posava a plorar quan deia que no havia pogut estar Félix Romeo, el gran Félix.
0: Que un altre dels teus bons amics és l'escriptor Enrique Vilamates,
1: sí,
0: que crec que compartiu, almenys fa uns anys compartíeu, que tots dos sou o éreu membres de l'Ordre dels Finnegans.
1: Sí.
0: Què és això dels Finnegans?
1: Bueno, és una mena... Això és com l'ordre Toledo de Buñuel, és una cosa absurda, i és que ens vam... Primer, Eduardo Lago, l'escriptor Eduardo Lago i jo vam començar a anar a Dublín el 16 de juny, que és el Bloomsday. Després Antonio Soler, després Jordi Soler, després Enrique Vilamates... Bueno, van... I és un grup, és una ordre, que l'única condició és que has de posar això a les teves solapes, als teus llibres, cosa que no complim cap de nosaltres. No sé si pensa que Enrique encara ho fa... I després el que ens agrada és expulsar gent de l'ordre. Aleshores, deixem entrar algú per expulsar-lo. I ja darrerament, perquè ha estat més complicat anar a Dublín, volíem fer una cosa molt rara, que és perquè un any que vam anar allà, hi ha una, a Dublín, hi ha un parc, la gent llegeix un tros de l'Ulisses. Nosaltres ho fèiem en castellà, llegien l'última frase.
0: Si anàveu pel James Joyce, eh?
1: Allà? Sí, pel James Joyce, sí. Jo, tots som fanàtics de l'Ulisses James Joyce. I aleshores vam anar, hi ha un parc on cadascú llegeix un trosset de l'Ulisses. I nosaltres fem l'última frase del capítol 6è, que és el de la mort, i dient, gràcies, que grandes estamos esta mañana. Però un any, que estava en gamberros, vam cridar Gibraltar irlandès. No sabem molt bé per què va sortir. I això va tenir molt, molt bona acollida allà a Dublín, i aleshores estem pensant fer un acte a Gibraltar reclamant per Irlanda el panyó. No, vull dir que tot no és molt absurd, és tot de broma. O sigui, l'única cosa seriosa és l'Ulisses.
0: Que us agrada l'Ulisses, James Joyce.
1: Però que l'Ulisses té molt humor, és una cosa que té molt humor, perquè a més és un, com diuen en anglès, un fonètic fanàtic, i és molt divertit. Nosaltres juguem una mica en aquest humor lluïsià i fem aquesta ordre que no té cap sentit, que ens expulsem, ens autoexpulsem, després ens reincorporem i tal, i està bé.
0: Sí, que per ser editor s'ha de ser una mica imbècil i per ser membre de l'ordre s'ha de ser una mica idiota.
1: Bueno, no, jo no vull dir que en el meu cas sí, els altres no, són tots. No, el que s'ha de tenir és una mica capacitat de l'absurd. Vull dir que això està molt bé. Però bueno, tots ens... Vull dir, és una ordre de broma en el que ens prenem en sèrio un llibre que, al canvi, sí, li he dedicat moltes hores de la meva vida. De fet, faig classes de l'Ulisses moltes vegades. De fet, he fet una cosa que és absurda, que és fer classes de l'Ulisses per professors. Explico a l'Ulisses capítol a capítol i així ja no se'l llegeixen i fan veure que se l'han llegit. És així, la vida universitària.
0: Bueno, és el Quixot irlandès, no, l'Ulisses? Pensem una idea.
1: Exacte.
0: El James Joyce ha passat per Il·lustres Execrables?
1: Sí.
0: O sigui, era un...
1: Sí, era molt...
0: Un gualtrapa.
1: Bueno, era un senyor molt... Escrivia cartes, escrivia una carta d'amor a la seva dona, Nora Barnacle, i després, 10 minuts després, quan la carta encara estava a la bústia, escrivia una carta a ese hijo que tiene seguro que no es mío, i feia coses terribles, una gelosia, després... Bueno, era un senyor que no hi tocava del tot per la vida pràctica. I molt egoista i tal, però bueno, un escriptor genial.
0: Que, com dèiem al principi, els Il·lustres Execrables és la secció que feu el Via Lliure del Xavi Bundó de RAC1, sí. Que ha guanyat molts premis, sí. Que són traieu els drets bruts de celebritats.
1: Exacte,
0: de la història.
1: Exacte, sí.
0: Normalment us trobeu que tothom té drets bruts?
1: Sí, ha passat alguna vegada que no, passàvem a buscar Bruce Lee, no. Vam buscar Bruce Lee.
0: Un sant, no?
1: No, perquè pensava que aquest tio estarà fotent d'hòsties per tot arreu, i no. Era un tio bastant avorrit, a més a més. Vull dir que hi ha algun que busques, però normalment passa al revés, que comencem a fer, veus que sí que tenen, però et cau bé i dius, va, la gent per més endavant.
0: Heu indultat a molta gent?
1: Sí, Lola Flores, per exemple, la vam indultar. Sí, vaig dir, aquesta tia era una tia molt lliure, al cap i la fi, la vam deixar.
0: Quan no tinguem idees ja tornarem.
1: Exacte,
0: ja
1: exacte,
0: cruels.
1: Exacte.
0: Entenc que el teu avi, el Carlos Barral, no té xitxa per un Il·lustres Execrables, no?
1: Bueno, no sé què diria... No sé què... No, bueno, el que deia abans, no era un pare modèlic, perquè això es va passar...
0: Xitxa per un Il·lustres Execrables, no?
1: Bueno, no sé què diria... No sé què... No, bueno, el que deia abans, no era un pare modèlic, perquè això es va passar viatjant mitja vida... amb això, perquè va ser bastant pioner en la idea de Llatinoamèrica des de Barcelona, instaurar Barcelona com la capital de l'edició iberoamericana. I es passava molt de temps allà a Amèrica, vull dir que un pare model no era. Era un avi fantàstic, em portava tot arreu, i m'ensenyava moltes coses, però no era un pare model. I després, ell, per exemple, això que dèiem, ell tenia ego, molt ego, però no com a editor. Això de l'edició Aimli. Era un gran editor, però no li importava tant. Ell que volia ser un gran poeta.
0: Tu l'únic dolent que pots dir del teu avi és que quan anàveu en cotxe desafinava molt cantant el Juan Charrasqueado de Jorge Negrete.

0: no te digo una serie sobre periodistas. Hablo de, por favor, creadores que nos estén escuchando, el retrato que se ofrece del colectivo en todas y cada una de las series es demencial. Entonces, te doy la oportunidad, Fran Araujo, de que te expliques. Es verdad que tú no has hecho nunca.
1: Es que tenia el Gigantes i he escoltat que et trucaven, dic, hòstia.
2: Ah, però és que han posat un missatge a les 6:31 que la convocatòria a les 6:30 i que parlava a les 6:45.
1: Mare meva, tio.
2: Sí, l'Anna, què? I diu, no, em deia, no, era l'únic que hi havia tot el dia. Li dic, ja, tio, però s'heu de deixar en un marge, o sigui...
1: Ah, clar, tio.
2: No pot estar fent guàrdies aquí de 25 hores, tio. Estic fins la polla de fer guàrdies.
1: Totalment. Totalment. I has arribat? Què has fet? Taxi?
2: Ah, taxi des de casa. I va ser una mica a prop.
1: Hòstia. I sort que és agost. Em sents?
2: Sí, ah, vale. Sí, dic sort que és agost. Sí
1: que dic, això te't pilla en ple...
2: Un moment, Núria.
1: Sí, tranqui.
2: Vale, va, doncs, Núria, tu manes.
1: Estic veient el vídeo de l'has vist a Insta?
2: Quin?
1: Han penjat el vídeo a la porta, donant-se la mà amb Rodri al despatx després de firmar. Tia, està plorant el puto vídeo, eh?
2: Està plorant?
1: Bueno, fixa, s'emociona molt al principi, mira, te'l passo.
2: No l'he vist.
1: Es veu com que s'aguanta les llàgrimes, saps? Hòstia puta, tot el dia plora, tio. Mira, te l'he passat a Insta. Ai, a WhatsApp. S'aguanta les llàgrimes.
2: Sí.
1: Hòstia. Hòstia. Vale, pues Nil, et faré un primer pas de... Ha estat tot rapidíssim. Llavors tu aquí em dius, sí, tal, no sé què, em dius fins quan firma les xifres i llavors dic, hi hem pogut escoltar les primeres paraules. I llavors jo crec que tu allà li pots fotre directe a tots.
2: Perfecte.
1: Vale? Doncs pues poso a gravar. 5 minuts per 6:45 de la tarda, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Rodri, que firma amb el club blaugrana fins al juny del 2030, i pocs minuts després ja ha estat presentat davant els mitjans de comunicació. Torno a començar perquè m'he fotut la pitjor un lío, eh? Ets aquí, eh?
2: Sí, sóc aquí.
1: Vale, vull.

0: títols amb el Barça, és el més destacat del que ha dit en aquesta primera compareixença. Demà està previst que ja centrarem els seus companys.
1: I clar, Nil, demà és el Gamper, Rodri ha dit que està per jugar ja, però ja ens deies tu que difícilment demà el puguem veure ja jugant els seus primers minuts, no?
0: Sí, és molt complicat, amb prou feines no ha fet ni cap sessió amb l'equip, per tant el més normal és que pugui a poc anar-se reincorporant. Recordem que el Barça jugarà diumenge a Elx, és un pèl just per la convocatòria, si pot entrar a la convocatòria del proper dijous 27, en el partit dia en què el Barça jugarà al Camp Nou contra l'Atlètic Club.
1: Doncs, sens dubte, avui ha estat el dia Rodri, al matí revisió mèdica i a la tarda l'anunci oficial i també la presentació, i tot això ha estat el més destacat del que ha dit el nou fitxatge del Barça. I Nil, deixa'm preguntar-te abans d'acomiadar-te, perquè clar, ahir vam veure arribar Cancelo a Barcelona, però de moment l'anunci oficial no ha arribat.
0: No ha arribat l'anunci oficial, ens comentaven que s'havia d'acabar de desvincular de l'Al Hilal perquè finalment arribarà gratis. Que l'oficialitat del traspàs ens deien avui o ahir que podien tardar entre un i dos dies, per tant a l'espera de que Cancelo, que ja descansa un dels...
2: Ràdio Barcelona, Cadena SER.
3: A Forns Gil som de bona pasta, i això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
4: Descubre Ascale, los porcelánicos con más trayectoria del mercado en los talleres de marbristas artesans. Superficies de alta precisión y resistencia probada. Ascale y marbristas artesans, experiencia que deja huella. Entra en marbristasartesans.cat.
5: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
6: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
7: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
8: Conseller Ordeig, moltes gràcies. L'última més personal, quin ha estat l'últim bosc que ha trepitjat sense càmeres?
9: Ostres, bueno, jo tot el dia estic voltant, ara m'has fotut.
7: Aquí Catalunya, edició estiu, de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, amb Laura Estrada.

0: Ja us vaig explicar que els jugadors d'Espanya s'havien portat un perruquer de casa pel debut del Mundial.
1: I Ari, Jordi, tu també viatges amb el teu perruquer quan te'n vas de vacances o no? De què rius, Nil?
2: Sí, què li fa gràcia?
1: No sé què li fa gràcia.
3: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues.
2: Que a mi anirien rapidet, Helena.
1: Anirien rapidet, no?
2: No trigarien massa. Saps allò de les ovelles?
1: Sí.
2: Doncs això.
1: Esquilat.
3: Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
4: Què t'hi jugues? Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
5: Hòstia, m'encanten!
4: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
6: Ho haveu sentit?
4: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia a partir de la una, a la SER i SER Catalunya. La ràdio que enganxa.
7: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
8: Tots els nostres continguts.
7: Som a tot arreu. Som al teu costat.
8: Descarrega't l'app de la cadena SER.
7: Tot això passa aquí.